0: Els membres del conjunt Brave Ensemble, sota la direcció de Stephen Rice, ens oferien el motet Bona Vita, Bona Refectio del compositor Jean Mouton.
1: Catalunya Música.

A continuació, a Catalunya Música us oferim el concert per a piano i orquestra en sol major de Maurice Ravel en la versió del pianista Pascal Roger amb l'Orquestra Simfònica de Montreal dirigida per Charles Dutoit. Un enregistrament del 1982 és el que sona tot seguit a la nostra sintonia.

Aquest era el concert per a piano i orquestra en sol major de Maurice Ravel i el sentíem en la versió de Pascal Gauger al piano i de l'Orquestra Simfònica de Montreal dirigida per Charles Dutoit.

0: Nocturn, la música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
1: És la sonata per a violí i baix continu en si bemoll major, opus 2, número 6, de Richard Jones, una obra publicada a Londres l'any 1735. Ens acompanyaven Carreta Maria Kent a la violí, Lauri Polak a violoncel i Mitzi Meyerson clavecí.

0: Continuem la nostra programació situats a l'Anglaterra de principis del segle XVIII per sentir la sonata per a violí i continu en si bemoll major, opus 2, número 6, de Richard Jones. Ens acompanyen Careta Maria Kent a la violí, Lauri Pullack a violoncel i Mitzi Meyerson clavecí.
1: Catalunya Música.

Tot seguit us convidem a sentir un dels motets del recull Sinfonia Sacra de Giovanni Gabrielli, In Ecclesiis, un motet que el conjunt Ex Cathedra, amb el conjunt His Majesty, Sagebutz and Cornets i el Concerto Palatino interpreten amb la direcció de Jeffrey Skidmore.

0: Al segon llibre de música sacra de Giovanni Gabrielli hi trobem publicat el motet que ara sentíem, In Ecclesiis, motet que interpretaven les formacions Ex Cathedra, His Majesty's Sackbuts and Cornets i Concerto Palatino, dirigits per Jeffrey Skidmore.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Sentirem ara l'última sinfonia de Jan Sibelius, la número 7 en do major, opus 105, una obra composta l'any 1924 i estrenada el mateix any a Estocolm amb el nom de Fantasia Simfònica. Més tard, Sibelius va considerar que podia ser una sinfonia, encara que no tingués moviments. Sibelius ens ofereix aquí la novetat d'un sol moviment que s'engendra partint de diverses cèl·lules temàtiques. És una composició simfònica per la seva textura, però no per la clàssica disposició de moviments. La sentirem interpretada per l'Orquestra Simfònica de Barmouth sota la direcció de Paavo Berglund, sinfonia número 7 en do major, opus 105 del compositor finlandès Jan Sibelius.

L'Orquestra Simfònica de Barmouth, dirigida per Paavo Berglund, ens oferia la Simfonia número 7 en do major, opus 105, de Jan Sibelius, obra composta l'any 1924.

0: Catalunya Música.
1: La cantata amb la qual continua avui la programació de Catalunya Música és de Johann Sebastian Bach. És la seva cantata número 54, el títol català de la qual és Resisteix al pecat. Gerald Lesne, contratenor, i Il Seminario Musicale interpreten la versió de la música de Bach que sona tot seguit a la nostra sintonia.

0: Widerstehe doch der Sünde, resisteix al pecat. És el títol de la cantata número 54 de Johann Sebastian Bach, que és la que ara sentíem interpretada pel contratenor Gerald Lesne amb l'acompanyament del conjunt instrumental Il Seminario Musicale.
1: Nocturn.
2: De Xavier Montsalvatge sentirem una obra composta l'any 1972. És la sonata concertant per a violoncel i piano que ens ofereixen membres del trio Gerard.

0: És la sonata concertant per a violoncel i piano de Xavier Montsalvatge que hem sentit en la versió de membres del trio Gerard.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: El que sentirem a continuació a Catalunya Música és la missa en do menor Kegel 427 de Wolfgang Amadeus Mozart. La versió que us oferim és la que interpreten les sopranos Nathalie Dessé i Véronique Jean, el tenor Topi Letipu i el baix Luca Pizzaroni, amb l'acompanyament de Le Concert d'Astrée, aquesta formació que dirigeix Louis Langret.

Era la missa en do menor Kehel 427 de Wolfgang Amadeus Mozart i l'hem sentit interpretada per les sopranos Nathalie Dessé i Véronique Jean, pel tenor Topi Lettipu i pel baix Luca Pizzaroni amb Le Concert d'Astrée dirigit per Louis Langres.

0: Catalunya Música.
1: A continuació podrem sentir el concert per a oboè i petita orquestra catalogat amb el número 353 en la producció del txec Bohuslav Martinu. Ens acompanyen Ingo Goritsky, oboè, i els membres de l'Orquestra Filarmònica de Cambra Polonesa sota la direcció de Rajski Wojciech.

0: Acabem de sentir el concert per a oboè i petita orquestra catalogat amb el número 353 en la producció del txec Bohuslav Martinů. Ens acompanyaven Ingo Goricki, oboè, i els membres de l'Orquestra Filarmònica de Cambra Polonesa sota la direcció de Rajski Wojciech.
1: Catalunya Música.
2: L'enregistrament que us oferim a continuació el protagonitza el pianista Leif Ove Andenes. És el Vals Mephisto número 2, catalogat amb el número 515 de Franz Liszt.

0: El pianista Leif Ove Andenes interpretava el vals Mephisto, el vals catalogat amb el número 515 de Franz Liszt.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Ens situem ara en ple barroc francès per sentir música de Marin Marais. Sentirem l'acte segon de la tragèdia lírica Semel, una òpera estrenada al Palais Royal de París el 9 d'abril de l'any 1709. Semel va ser, segons la mitologia grega, una princesa tebana, filla de Cadme i d'Harmonia, que va engendrar Dionís de les seves relacions amb Zeus. En la versió que sentirem hi participen els cantants Chano Mercé, que fa de Semel, Benedict Thorin és Dorina, Jaela Tzareti és la gran sacerdotessa de Bacchus, Jordis Tirol és Juno, també sentirem la veu de Thomas Dollier, que fa de Júpiter, la de Lisandro Abadie en el paper de Mercuri i la de Marc Labonette, que fa de gran sacerdot de Bacchus. Amb tots ells, el conjunt Le Concert Spirituel, que dirigeix Hervé Niquet.

S'acaba aquí l'acte segon de la tragèdia lírica Semel de Marin Maré, una obra estrenada a París l'any 1709. Sentíem les veus de Shannon Mercer, que feia de Semel, Benedict Thohan en el paper de Dorina, Jael Azzaretti feia de gran sacerdotessa de Bacchus, Jordi Stébrol era Juno, Tomàs Dolier feia de Júpiter, Lisandro Abadí en el paper de Mercuri i Marc Labonet, que feia de gran sacerdot de Bacchus. Amb ells hem sentit també el conjunt Le Concert Spirituel que dirigeix Hervé Niquet, un enregistrament de l'any 2007.

0: Catalunya Música.
1: Ara sentirem la sinfonia número 3, l'escocesa, l'opus 56 de Félix Mendelssohn, interpretada per l'Orquestra Simfònica de Londres, que dirigeix Peter Mac.

0: Peter Mac dirigia l'Orquestra Simfònica de Londres en l'enregistrament que ara sentíem de la Simfonia número 3, l'escocesa, l'Opus 56, de Félix Mendelssohn.
1: Catalunya Música.

Continuarem la nostra programació ara sentint la sonata per a piano en do major, Relíquia, d'Oig 840 de Franz Schubert, una obra de l'any 1825 que ens ofereix el pianista Paul Lewis.

Fins aquí la sonata per a piano en do major Relíquia, d'Och 840 de Franz Schubert. Hem sentit el pianista Paul Lewis.

0: Catalunya Música.
1: A la sintonia de Catalunya Música, tot seguit podreu sentir el concert per a violoncel i orquestra número 1 en do major de Franz Joseph Haydn, en la interpretació que el 1984 en van enregistrar el violoncel·lista Christoph Kwan i l'Academy of Ancient Music, dirigits per Christopher Hogwood.

Era el concert per a violoncel i orquestra número 1, concert en do major de Franz Joseph Haydn, que sentíem en la interpretació del violoncel·lista Christoph Kwan i de The Academy of Ancient Music, dirigits per Christopher Hogwood.

Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.

Sentirem a continuació la rapsòdia per a contralt, cor d'homes i orquestra Opus 53 de Johannes Brahms. La interpreten la contralt Mariana Lipovsek, el cor Ernst Senf i l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigits per Claudio Abbado.

0: Era la rapsòdia per a contralt, cor d'homes i orquestra Opus 53 de Johannes Brahms, la que acabem de sentir en la versió de la contralt Mariana Lipovsek, del cor Ernst Senf i de l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigits per Claudio Abbado.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: La nostra selecció continua amb la cantada humana Pues a Gloria Amante de Francisco Hernández i Llana. L'interpretaran les sopranos Mariví Blasco i Beatriz Lafont amb l'harmonia del Parnàs que dirigeix Marian Rosa Montagut.

0: Hem sentit la cantada humana Pues a Gloria Amante de Francisco Hernández i Llana. L'interpretaven les sopranos Mariví Blasco i Beatriz Lafont amb l'harmonia del Parnàs que dirigia Marian Rosa Montagut.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Sou a la sintonia de Catalunya Música, que us proposa tot seguit de sentir les 5 canciones negres de Xavier Montsalvatge en la versió per a veu i orquestra que el 1962 van enregistrar Victòria dels Àngels i l'Orquestra de la Societat de Concerts del Conservatori de París, dirigits per Rafael Friedrich de Burgos.

0: Hem sentit les 5 canciones negres de Xavier Montsalvatge interpretades per la soprano Victòria dels Àngels i per l'orquestra de la Societat de Concerts del Conservatori de París, que l'acompanyava dirigida per Rafael Friedberg de Burgos en aquesta gravació del 1962.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Continuarem amb l'obertura de l'opereta Una nit a Venècia, de Johann Strauss fill. L'intèrpret és l'orquestra Johann Strauss de Viena, que dirigeix Willy Boskovsky.

0: L'orquestra Johann Strauss de Viena, dirigida per Willy Boskovsky, era l'intèrpret de l'obertura de l'opereta Una nit a Venècia de Johann Strauss fill.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: El recull de concerts per a violí Opus 8 d'Antonio Vivaldi es coneix amb el nom Il Cimento dell'Armonia e dell'Invenzione. En aquest recull hi trobem els cèlebres concerts que descriuen les quatre estacions de l'any i us en proposem a continuació el número 2, l'estiu, interpretat pel conjunt Europa Galante que des del violí dirigeix Fabio Biondi.

0: El concert que ara sentíem és el concert número 2 del recull Opus 8, Il Cimento dell'Armonia e dell'Invenzione d'Antonio Vivaldi. És l'estiu. Aquest concert per a violí, corda i baix continua en la tonalitat de sol menor, catalogat per Riom amb el número 315, que Fabio Biondi interpretava en la part solista de violí, tot dirigint també el conjunt Europa Galante.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Continuarem amb la petita suite per orquestra Opus 39 d'Albert Roussel en la versió de l'Orquestra Nacional de l'Île-de-France que dirigeix Jacques Mercier.

0: L'Orquestra Nacional de l'Île-de-France, dirigida per Jacques Mercier, ens ha interpretat la petita suite opus 39 d'Albert Roussel.
1: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
2: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música.
4: Una nit boja amb el músic francès Sébastien Tellier. Una oportunitat per descobrir amb l'artista Entando Tele quina relació tenen el canvi climàtic i el colonialisme. La música de Brel, ballada per Anna Teresa de Kirchsmacken i el circ vegetal La Gran Plantada. Són només algunes de les moltes propostes d'aquest juliol, l'edició número 50 del Grec Festival de Barcelona, recomanat per Catalunya Música.
2: Linkat. A Catalunya Música. A Catalunya.

És el moment ara de sentir una de les cantates de Giacomo Carissimi. Hem escollit la que es titula Piangete o me piangete. L'interpretaran la soprano Noemi Kiss i l'ensemble Solamente.

0: Hem sentit la cantata Piangete o me piangete de Giacomo Carissimi en la versió de la soprano Noemi Kiss i l'ensemble Solamente.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Amb l'audició d'una de les conegudes com a Sonates del Rosari de Heinrich Ignaz Franz von Viva, continuem la nostra programació avui. És la sonata L'Anunciació, una sonata que Lise Pierlo interpreta des del violí amb l'acompanyament del conjunt Le Veilleur de Nuit.

0: Aquesta sonata és del recull de sonates per a violí i continu Sonates del Rosari, de Heinrich Ignaz Franz von Weber. La que sentíem, l'Anunciació, la interpretava la violinista Alice Pierrot al costat del conjunt Le Veilleur de Nuit.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Per continuar la nostra selecció, hem escollit la sonata quarta per conjunt instrumental de l'Opus 8 de Biagio Marini. L'intèrpret és l'ensemble Cor d'Arte.

0: L'ensemble Cordarte ha interpretat la sonata quarta de l'opus 8 de Biagio Marini.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: Interpretada per la violinista Mira Glodenau, sentirem a continuació la xacona de la partita per a violí sol número 2 en re menor, catalogada amb el número 1004 de Johann Sebastian Bach.

0: Aquesta era la xacona de la partita per a violí sol número 2 en re menor, catalogada amb el número 1004 de Johann Sebastian Bach. La sentíem en la versió de la violinista Mira Glodenau.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: La nostra selecció continua amb l'obertura de l'òpera Otello, de Gioachino Rossini, que ens interpreta l'Orquestra Simfònica de Praga, dirigida per Christian Benda.

0: L'Orquestra Simfònica de Praga, dirigida per Christian Benda, era l'intèrpret de l'obertura de l'òpera Otello de Gioachino Rossini.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

0: Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.
1: Escolta. Què sents? Catalunya Música, per fer-te sentir bé.

0: Bon dia, són les 9 i avui és dilluns 13 de juliol.
1: A Catalunya Música comença tots els matins del món versió estiu. La clàssica més fresca per als matins de juliol. Amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bertroli.
2: Encetem la segona setmana de juliol amb calor, però també amb la il·lusió de portar-vos una alenada d'aire fresc a través de la música de tots els matins del món, versió estiu. Continuaran passant pels nostres micròfons els companys de Catalunya Música amb les seves seccions i també hi desfilaran artistes, directors i programadors dels grans festivals d'estiu.
0: Com és el cas d'avui, perquè a partir de les 10 hem convidat el director artístic del Festival de Peralada, Oriol Aguilar. Amb ell celebrarem un aniversari rodó, als 40 anys del certamen.
2: Abans, però, sentirem l'acurada selecció musical que s'amaga sota el lledoner del nostre estudi. Una nova entrada de la Vivespèdia i més perles, avui, les de la pròxima temporada de l'Auditori de Barcelona.
0: Comencem!
2: Fa una setmana que vam plantar el nostre lledoner al bell mig de l'estudi 14 de Catalunya Música. Des d'aleshores no ha parat de créixer. Les fulles continuen d'un verd intens i entre fulla i fulla hi van apareixent músiques, partitures i petites històries que avui tornarem a compartir.
1: A l'ombra del lledoner, amb Raimon Colomer.

0: Julius Röntgen és un d'aquells compositors que el temps ha deixat injustament en un segon pla. Això és el que diu la nota d'en Raymond Colomer.
1: Amic de Brahms i molt admirat als Països Baixos, va escriure una excel·lent música de cambra.
0: Aquest trio ens mostra una de les millors qualitats, l'equilibri entre l'elegància clàssica i la calidesa romàntica.

0: Era l'Allegro Piacevole, primer moviment del trio de corda número 7 de Julius Röntgen amb el Lenvay String Trio. Xavier, segona nota.
1: M'ha quedat... Vaja, volia dir que estic tan captivat amb aquesta primera música que ens ha deixat en Raimon que la segona també ens deixarà bastant bocabadats, eh? Perquè la segona tota diu: la gran porta de Kiev és el majestuós final dels quadres d'una exposició.
0: Tot i que avui molts la coneixen en la brillant orquestració de Ravel, l'original és per piano.
1: Exacte, i és sorprenent comprovar com Mussorgsky aconsegueix suggerir una sonoritat gairebé orquestral només amb les possibilitats del teclat.

0: Era la gran porta de Kíev de la suite Quadres d'una exposició de Modest Mussorgsky a la interpretació del pianista Jordi Camell.
1: Johann Dwick és una figura destacada de la música coral europea contemporània.
0: Com a compositor i director ha contribuït decisivament al prestigi internacional del cor de la Ràdio de Flandes. En el seu motet Cantate Domino, la tradició renaixentista dialoga amb un llenguatge actual d'una gran lluminositat.

0: Era el motet Cantate Domino, el motet del llibre segon de Cantioni Sacra in Honorem Thomas Tallis, interpretat pel cor de la ràdio de Flandes amb Ignaz Michels a l'orgue i el seu compositor, com ho dèiem, Johan Duyck.
1: I després d'aquesta magnífica música de Johan Duyck arriba un altre magnífic.
2: La Vivaspèdia, amb Joan Vives.
1: I en aquesta versió d'estiu de Tots els matins del món obrim una nova entrada de la nostra particular Vivaspèdia. Joan, benvingut de nou. Un magnífic. Tu ets el magnífic.
3: El magnífic.
0: El magnífic d'un quart i de 10 i

0: Un minut, no?
1: Sí, sí.
2: Exacte. Tot el dia, en però, aquest programa passen magnífics és que és, a cada moment.
1: És magnífic aquest programa. Escolta, bon dia, Rosa, bon dia,
3: bon dia
1: Xavier.
3: Bon
1: jo
3: dia,
1: us,
3: Joan.
1: Us he de fer un advertiment a vosaltres i als oients.
2: A veure.
1: Teniu a punt les pastilles Joanola?
2: Què vols dir?
0: Home, què ens estàs dient? Que estem una mica fònics?
1: No, no, no. Però no hi esteu, perquè sou excel·lents locutors, sí. Però potser d'aquí un quart d'hora començareu a notar vosaltres i els oients una mica de mal de coll.
0: I per què això?
1: Perquè avui us porto precisament allò de, i més difícil encara, portat al món de les veus.
0: Però si no estem al circ.
1: No, però estem... Bueno,
0: una mica, no?
1: Depèn si la cosa és metafòrica o no. En qualsevol cas, sí que avui us adverteixo, anirem cap als extrems, diem, de l'infern a l'Everest amb les veus. Avui la cosa va de veus extremes, és a dir, cap a on pot arribar la veu per la tessitura aguda i per la tessitura greu. Així tenim el binomi que ens acompanya cada dia.
2: Fantàstic.
1: I per començar, us vull parlar de Händel i sentir una ària d'una de les òperes primerenques. Bé, és d'aquestes òperes que es feien a Itàlia que no acabaven d'encaixar amb l'etiqueta d'òpera perquè es feien en espais que no eren teatres, és a dir, que es feien, jo què sé, en una sala, en un saló, llavors en deien serenata a tre. Eren òperes de petit format. I llavors, quan Händel va estar més de 3 anys per Itàlia, va arribar a baixar fins a Nàpols, i a Nàpols va estrenar aquesta serenata que es diu Aci Galatea e Polifemo. És com tosca, però mitològica. És a dir, l'Aci i el Galatea, que són un noi i una noia guapos, estan enamorats i de cop ve el lleig, l'Escàrpia...
0: Esgarrar la història.
1: Ah, exacte, que aquí seria el Polifemo amb un ull al cap i aquest s'enamora de la Galatea i llavors, doncs, està ja l'hem liada. Doncs per retratar precisament en el Polifemo, Händel tenia en aquell moment un cantant baix que jo no sé on te punyet el va treure. Sembla que es deia Antonio Francesco Carli i aquest home tenia la capacitat d'arribar a una tessitura vocal abismal, o sigui, allò sota terra. I aleshores Händel va dir, doncs, ja que m'ho poses tan fàcil per retratar en el Polifemo, doncs li escriu una ària aprofitant les habilitats d'aquest cantant. Mira si la cosa era extrema, que aquesta ària Händel després la reciclarà a Londres amb una altra òpera, crec que era Ario Dante, però no estic segur, i li canvia els octavats, és a dir, ja li puja en el baritut de Londres perquè no arribava.
2: No podia arribar-hi, no?
1: No arribava tan avall, llavors la versió londinenca és més light, diguéssim. Però jo us poso l'original napolitana.

0: Impressionant, Joan, aquest baix Laurent Nogui fent de Polifemo i amb Le Concert d'Astre. Jo em pregunto, es pot caure encara més baix?
1: Sí, sí. Doncs sí, es pot caure encara més baix, t'ho demostraré després.
0: Perquè ens està interpretant quina àrea?
1: Aquesta és l'àrea Fra l'ombre e gli orrori, entre les ombres i els horrors, que li canta Polifemo a Galatea. Bon dia, ets una frívola i no saps aprofitar, que jo sóc molt guapo, per entendre'ns, no? Aquest sí, seria sí. El resum. Però llavors, Händel, per retratar la lletjor de Polifem, però clar, tenint en compte que Händel era un compositor belcantista, ha de fer una línia melòdica bonica, però aprofitant la tessitura greu del baix, aleshores aquí ens transmet la lletjor, però en una àrea que és bonica. És a dir, tenim sentiments trobats aquí. És bonica, és lletja, el que sí que necessitem són pastilles, Joanola, per poder-la escoltar.
0: Ara t'entenia el fet de la pastilla, Joanola.
2: Joan, què més? Què més ens portes?
1: Mira, ara ens n'anirem cap a l'Everest. Venim de l'infern profund.
0: Ara t'ho anava a dir, vull dir, és que no, acabarem malament avui, eh?
1: No vull dir. Sí, llavors, en el segle XVIII, és a dir, passem cap a 80 anys més tard o 70 anys més tard, aquí és quan el Wolfgang Amadeus Mozart, que està a París i que resulta que està enamorat de qui serà anys més tard la seva cunyada, que es deia Aloysia Weber, que era una soprano lírica lleugera, que tenia unes capacitats vocals brutals i li escriu una àrea de concert que es diu Popoli di Tessaglia, és la Kehel 316. Això és 1778, és l'època de París, és quan es morirà la mare del Mozart. I en aquí Mozart li demana a la soprano que arribi a un sol 6 de registre agut 6 en la convenció, aquesta és l'americana. Mira, perquè us feu una idea, a la flauta màgica que arriba un fa 6. I aquí hi ha un sol, és a dir, està una nota per sobre de la nota més aguda de l'àrea de la Reina de la Nit de la flauta màgica. I en aquí, bàsicament, és una autèntica bogeria, frega el límit físic de les cordes vocals. Sembla ser que la nota més aguda que s'ha escrit en una partitura en tota la història de l'òpera és en l'òpera d'Exterminating Angel, de Thomas Adès, una òpera del 2016, que se li demana a la soprano que arribi a un la 6, o sigui, una nota per sobre de Mozart. O sigui, mireu a quin...
0: És ben bé l'Everest, això, eh?
1: L'Everest. I fins que no trobem una muntanya més alta, però vaja, ja sabeu que a la condició humana tenim aquestes coses.

0: Joan, a veure, aquesta soprano, que és la Nathalie Désir, bé, com pot pujar tant? És una qüestió de les cordes vocals, no? Una qüestió fisiològica, gairebé, perquè hi deuen haver molt bones sopranos que no t'ho poden cantar,
1: sí, això. Sí, clar, això és com ser guapo, ser lleig, ser rosa, ser moreno, vull dir, és d'aquelles coses que no la tries, no?
0: No,
1: que
0: la tens o no la tens, realment.
1: És un tema de naixement...

Clar, hem d'aprofitar, si a la vida doncs, tenim la sort de poder tenir una virtut, doncs, jo què sé, si tens la mà per pintar quadres, doncs pintes quadres preciosos, si no et quedes allò fent allò del 6 i un 4...

0: Tampoc sabem si n'hi havia hagut abans, és probable. M'estic referint, òbviament, a Mother Robin. Mother Robin, que és prou coneguda, fins i tot quan la sentim cantant en tessitura normal, notem que té una veu tan particularment aguda que ens crida molt l'atenció. Ell era capaç d'arribar al si bemoll 6 i al do 7, és a dir, per sobre del que està escrit. Ella ho feia quan feia aquests vocalis, aquestes coloratures improvisades, i es creu això, que havia arribat a fer un re 7. Recordeu que la flauta màgica era un fa, i a l'àrea que encara estem sentint de Mozart arribava un sol 6. Doncs un re 7.
1: Això és de Record Guinness, ja.
0: Mira, ara acabem de sentir la ADC encara aquí en l'Everest, no? Doncs és tremenda, és tremenda. Bé, si us sembla, sentim a la Mother Robin.

0: estem dalt de tot l'Everest, eh? Amb Madeo Gavan, eh? Interpretant el final de l'àrea de les campanetes de l'òpera L'Acmé, eh?
1: I fins i tot feia la sensació que s'havia allunyat del micro per no distorsionar.
0: Exacte. Escolta, el que deies avui, eh? Una cosa supercontrastada, eh?
2: Mm-hmm. Joan, abans de marxar, deixa'ns un parell de pastilles joanoles,
1: sí,
2: eh?
1: Bé,
2: no marxis ara sense...
1: No patiu, que les he portat.
2: Perquè a mi em fa mal el coll, de veritat. Sí, no sé si podré continuar.
1: I em sembla que teniu uns quants oients igual. Ens retrobem demà o un quart de deu.
0: Exacte.
2: Gràcies, Joan.
1: Adéu-siau.
2: Adéu.
3: Un estiu per escoltar sense pressa. Tots els matins del món. Versió estiu.
0: Passa un minut i mig de dos quarts de deu del matí i, com sempre, en aquest programa, Rosa, és un continu i una desfilada, ho dèiem en començar el programa, eh, de tots els nostres companys de Catalunya Música per qui l'estudi aquest mes de juliol. I això, vaja, ens encanta que cada matí ens visitin en Joan Vives i ara l'Eulàlia Benito.
2: Benito.
0: Bon dia, Eulàlia.
4: Bon dia i bona hora.
2: Et contents que siguis aquí perquè, a més, avui tenim un petit avançament que ha dit màgia i encant. A mi aquestes dues paraules ja m'agraden molt. El món màgic de Ravel.
4: Ravel.
3: El concert del dia amb Eulàlia Benito.
0: Exacte, Ravel.
4: Ravel.
0: Què li de Ravel, eh?
4: Bé, és un dels meus compositors preferits. A mi em fascina. Però en aquest concert, que sentirem aquest vespre, també hi haurà Mozart, o sigui, un programa rodó. Faig primer un repàs de la fitxa tècnica, si us sembla, perquè hi ha molts intèrprets, poques obres, però molts músics a l'escenari, que van passant un darrere l'altre. Després entrarem en matèria. Sentirem a l'inici i al final dues...

0: peces d'enorme bellesa, totes dues de Maurice Ravel, la suite Ma Mère Loire i la fantasia lírica, o sigui, l'òpera, L'infant i els sortilegis. Aquí, en aquesta petita òpera, sentirem un conjunt de solistes de 8 veus, un cor infantil i un cor mixt, que són el cor de nens de l'Òpera de Frankfurt i el cor filarmònic de Breslau, de Polònia. I l'orquestra és la Simfònica de la Ràdio de Frankfurt. I el director, el francès d'origen armeni, Alain Altinoglu, que és titular d'aquesta orquestra des del 2021. I entremig, l'obra instrumental amb solistes, els germans pianistes Lucas i Arthur Jussen, que tocaran, amb el seu encant juvenil, el concert per dos pianos de Mozart. Tot això es va fer al gran auditori de l'Òpera Antiga de Frankfurt, un enregistrament de la ràdio de Hessen, que sentim gràcies a la UER.
1: Digues, digues, Eulàlia.
0: Sí, no, res, que m'he recordat que és el concert que podrem sentir avui a les 8 del vespre.
1: Exacte, i escolta'm, aquest títol, El món màgic de Ravel, per què?
0: Perquè les dues peces de Ravel que sentirem són d'ànima infantil, que no vol dir de cap manera que siguin per un públic infantil. A Maurice Ravel li encantava submergir-se en temes infantils, i un primer exemple és el conte de fades Ma Mère Loire. Aquesta obra s'inspira en diferents contes francesos que van recopilar Charles Perrault i altres escriptors. I justament el títol fa referència a la publicació de Perrault, Contes de Ma Mère Loire, una publicació de finals del segle XVII. Ma Mère Loire, o no, Mère Loire, més aviat, és com s'anomena a França l'àvia que, mentre fila amb el fus, explica rondalles als infants.
2: En sentirem una interpretació amb orquestra, però sabem, Eulàlia, que Ravel orquestrava moltes de les seves obres per piano. Aquesta, en concret, és original per orquestra?
0: No. L'original és per piano a quatre mans. En total són 5 peces. En la seva versió original les va completar el 1910. L'any següent les va orquestrar i encara més tard va transformar aquesta suite en un ballet. Ravel tot això ho feia sovint, ho feia molt sovint amb la seva música, perquè dominava el piano i dominava com ningú l'art de l'orquestració i del color instrumental. Si us sembla, sentim un fragment d'aquesta suite en la versió orquestrada.

0: Quin fragment, Eulàlia, d'aquesta suite Ma mare loca de Maurice Ravel. És preciós.
1: Preciosa, sí. Màgica.
0: I si seguim el programa de demà del concert, com ens deies, hi veiem també Mozart. I aquí és on apareix el Jussen Piano Duo, dues estrelles del piano.
1: Lucas i Arthur Jussen, dos pianistes joves, holandesos, germans, que quan toquen junts generen màgia, una complicitat única, realment. Sembla que puguin sentir els detalls més subtils de la interpretació de l'altre. Ara ho veureu. Són deixebles de grans pianistes, de Maria Joao Pires, de Ricardo Castro, fins i tot de Lang Lang. A més, són artistes exclusius de la Deutsche Grammophon des del 2010. I en aquest concert a Frankfurt toquen l'obra amb què van debutar fa 20 anys al concert Gebouw d'Amsterdam, quan tenien 10 i 13 anys. És el concert per dos pianos, el número 10 de Mozart, un concert, per cert, que Mozart va compondre justament per tocar amb la seva germana Nannerl. No podem saber si Wolfgang i Nannerl tenien la mateixa complicitat que els germans Jussen, ni com va sonar quan el van tocar. En tot cas, aquest concert, el que sentirem aquest vespre, ens permetrà comprovar la fabulosa entesa entre Lucas i Arthur Jussen.

0: Però que bonic, que bonic. Aquest era el final del concert per dos pianos de Mozart, el Rondo Allegro, però el concert Eulàlia té tres moviments i aquest vespre crec que els sentirem tots tres en aquesta meravellosa versió dels germans Jussent.
1: Tots sencers, sí.
0: I a la segona part del concert tornem al món màgic de Ravel.
1: Sí, però abans encara podrem gaudir una mica més dels germans Jussent, de la complicitat màgica també d'Artur i Lucas Jussent, perquè per correspondre als aplaudiments del públic de l'Òpera Antiga de Frankfurt tocaran un arranjament per dos pianos d'una ària de Bach. I després, a la segona part del concert, sí, Morir Ravel, altre cop, ara amb l'encantadora fantasia lírica L'infant i els sortilegis, que de fet és una òpera, una de les dues òperes que va compondre, l'altra és L'hora espanyola.
2: Però, Eulàlia, dues òperes que no representen gaire perquè Ravel no és un d'aquells noms destacats del gènere operístic,
1: no? Esclar, perquè només té dues òperes, totes dues molt breus i allunyades de l'òpera convencional. Ara bé, totes dues són obres mestres i la llàstima és que no n'hagués compost més. Però és que Ravel, a veure, no va ser gaire prolífic i segurament perquè va ser extremadament exigent, va ser molt perfeccionista, molt precís. I en tot cas,

0: en el cas de l'Infant i els Sortilegis, tot i que és una òpera de 3/4 d'hora, cal un munt d'efectius, una gran orquestra, un cor d'adults, un cor infantil i 8 solistes, que, a més, la major part dels quals canten diversos papers. I és que el repartiment en dificulta la programació, però és que, a més, la posada en escena, amb tota mena d'objectes que s'hi mouen, perquè això és una història fantàstica.
1: Dius objectes que es mouen. Què ens explica exactament l'argument?
0: El llibret és de l'escriptora francesa Colette. Narra la història d'un nen malcriat que no fa els deures ni atén les demandes de la mare. Després que l'hagi renyat, la mare, en un atac d'ira, es rebel·la contra tot el que l'envolta. Esquinça el quadern de lliçons, llença la tassa i la tetera, arrenca el paper pintat, malmet el vell rellotge que hi ha a la cambra, remena les brases, estira la cua, el gat, etc. I esgotat...
1: Caram!
0: I esgotat, quan ja no pot més, s'escarxofa la butaca. Però aleshores se sorprèn en veure que els dissortats objectes i animals comencen a cobrar vida. Comença el joc fantàstic. La butaca es mou enrere i els objectes i animals, un darrere l'altre, li toquen el crostó. Finalment, l'infant aprèn la lliçó. Ara sentim de fons el nen, que aquí és la mezzosoprano Camille Bauer, que se sent desemparat després de parlar amb la princesa del conte de fades, del llibre de contes que ha destruït. Però aquesta òpera, a veure, és tan inquietant com divertida, perquè de seguida vindrà un fragment còmic que ara m'agradaria que sentíssim. El quadern esdevé un ancià, que és el vell Aritmètica, que es burla del nen i el renya amb un cor de sumes i multiplicacions, que és el cor de nens. Després, de seguida, encara sentirem un duet de gats, molt eròtic, i després, no sé com anem de temps, però
1: malament,
0: si no ho sentim ara, ho podrem sentir aquest vespre, perquè després el llit es converteix en un jardí de cants, perquè són els animals que l'infant ha torturat, insectes, granotes, ocells, tot amb la màgia orquestral de Rebel. Atenció, que arriba el vell Aritmètica.

0: Dieu, c'est l'arithmétique.
1: Tic, tic, tic. 4 et 4, 18. 11 et 6, 25. 4 et 4, 18. 7 fois 9, 33.
0: 7 fois 9.

0: Eulàlia, això que ens deies, és un divertiment, aquí de veus,
1: Exacte,
0: jugant
1: sí.
0: amb tothom,
1: Sí, sí, és una part realment molt divertida, però alhora també té algun moment dramàtic. És preciosa. És aquesta màgia i encant de la música de Maurice Ravel.
0: Que no ens podem perdre aquest vespre a partir de les 8.
1: A les 8 del vespre.
0: I amb l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Frankfurt, no?
1: Exacte.
0: Hem dit obres de Ravel, de Mozart...
1: De Mozart i amb els germans Jussen, al piano.
2: Fantàstic.
0: No ens el podem perdre, Rosa,
2: I tant que no.
0: Eulàlia, gràcies per haver-nos acompanyat un matí més i t'esperem dimecres.
1: Dimecres.
3: Les perles musicals de la pròxima temporada, amb Olga Cardús.
0: Com sempre, els dilluns de juliol i a aquesta hora posem la mirada cap al curs que ve perquè tenim moltes i moltes ganes d'anar a concerts i a gaudir de bona música en directe la pròxima temporada. I esperem que vosaltres, sigueu on sigueu, també tingueu ganes de saber quins seran els concerts estel·lars, els que no ens podem perdre, a partir de setembre. I per això, com sempre, tenim l'Olga Cardús cada dilluns que ens fa un repàs d'aquesta temporada en els diferents equipaments musicals del país.
3: Les perles musicals de la pròxima temporada, amb Olga Cardús.

0: I si encara no us heu comprat una agenda per la temporada vinent, us ho recomanem de totes totes, perquè cada dilluns, gràcies als directors dels principals auditoris i sales de concerts del nostre país, sabrem quines són les cites musicals indispensables que hi ha programades a partir del setembre. Però, Olga Cardús, però on vas amb aquesta agenda tan bonica de colors tan vius?
1: Bon dia,
2: per
1: Rosa.
2: Bon dia.
1: Xavier.
2: Bon dia.
1: Doncs mira, com que tenim la sort que estem rebent tan bones recomanacions de concerts per la temporada vinent, me l'he comprat per anar-les anotant totes,
0: jo
1: que vosaltres...
0: Jo també en vull una.
1: Doncs vinga, va.
0: Vinga.
1: Jo us veig molt preparats ja des del primer dia, però com sempre jo, ja ho sabeu, que vaig a l'última hora i corrent.
2: Doncs ben fet, Olga. I si fa uns dies ens donaves tots els detalls dels concerts de la platja de la setmana passada, ens els donava en Víctor Medem, director de l'Auditori de Barcelona. Avui ens fa les seves recomanacions, no?, i ens dirà quines són les dues cites musicals indispensables de la temporada que ve del seu equipament.
1: Doncs és així, Xavier. Víctor Medem ha tingut l'amabilitat d'atendre'ns i ens ha confessat que li ha costat moltíssim fer aquesta tria. I, esclar, és ben comprensible,
2: clar,
1: perquè bé, l'Auditori pel proper curs ha programat infinitat de concerts, 4 festivals, 10 cicles de concerts diferents. En fi, això és només per donar-vos algunes xifres. Però si de cas deixem-nos de números, obrim tots l'agenda i anotem el concert número 1 que no ens podem perdre d'aquest equipament, que té com a protagonista la música de Richard Strauss i també d'un compositor català.
3: A l'Auditori organitzem 500 concerts, per tant és molt difícil poder seleccionar només dos, però si haig de fer aquesta selecció, com demaneu, seleccionaria dos moments. Un seria un concert que fa l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya el 21 i el 22 de novembre, dirigit per Edmond Colomer. Un concert molt especial perquè interpretarà a l'orquestra la quarta sinfonia de Robert Gerhard, que té el sobretítol de Nova York. I nosaltres, els propers anys, farem un intensiu sobre la figura de Robert Gerhard, perquè és, sens dubte, el compositor català més important del segle XX. Molta gent coincideix amb aquesta afirmació, però hem d'aconseguir que també el públic senti aquest orgull i aquest reconeixement cap a aquest compositor, que realment té una categoria molt especial.
1: Quanta raó té Víctor Medem. La importància de Robert Gerhard, en fi, és inqüestionable. Va ser un gran innovador que va contribuir a l'evolució de l'estètica de la música contemporània occidental. L'únic alumne espanyol que va tenir Arnold Schoenberg, sí, el pare del dodecafonisme, i bé, en fi, va dinamitzar, a més, la vida musical del nostre país. Amb els anys s'ha convertit en un dels músics catalans més reconeguts arreu del món, però a casa nostra, doncs, encara és un desconegut i cal difondre la seva obra moltíssim. Víctor Medem ens ha explicat també per què l'OBC interpretarà la quarta sinfonia de Robert Gerhard i quina serà l'obra de Richard Strauss, que també s'oferirà en el mateix concert.
3: Aquesta sinfonia és, sens dubte, la seva obra mestra. Per què diem que és un gran compositor? Perquè té un llenguatge absolutament propi. És un llenguatge únic que fa que sigui sempre reconeixible i el fa diferent. A més, aquest programa es complementa amb la Sinfonia Domèstica de Richard Strauss, que és una altra obra mestra, una obra que descriu els episodis d'una família, això amb música, no?, amb una obra sinfònica. Per tant, és una obra molt atractiva, molt, molt virtuosa també per l'orquestra, i que recomano moltíssim.
0: Doncs realment serà un programa simfònic molt atractiu amb aquestes dues sinfonies ben contrastades de Robert Gerhard i de Richard Strauss i, a més, la versió de l'OBC amb Edmond Colomer al capdavant.
1: Exacte, Rosa. A més, hem de dir que aquest concert forma part de la Bienal Robert Gerhard, que és el cicle dedicat a la figura del compositor català, que està impulsat per la Fundació Robert Gerhard en col·laboració amb les principals institucions musicals del nostre país amb l'objectiu de recuperar i de difondre l'obra del compositor català. La quarta sinfonia de Robert Gerhard té 13 moviments que s'interpreten sense interrupció, però, si us sembla, ens quedarem amb el seu scherzo en la versió de l'Orquestra Simfònica de Tenerife dirigida per Víctor Pablo Pérez.

Era l'esquerzo de la quarta sinfonia de Robert Gerhard, que l'OBC, dirigida per Edmond Colomer, interpretarà al costat de la sinfonia domèstica de Richard Strauss a l'Auditori de Barcelona el 21 i el 22 de novembre. El concert número 1 que no ens podem perdre a la propera temporada de l'Auditori de Barcelona, que ens ha recomanat en Víctor Medem, el director de l'equipament.

0: I el que seguim omplint la nostra agenda, perquè Víctor Medem ens recomana una segona cita musical cabdal de la pròxima temporada de l'Auditori de Barcelona.
1: Exactament. I si sou uns enamorats de la veu, el dit i la cançó, doncs bé, no us la podeu perdre, aquesta cita. Es tracta del recital que tindrà com a protagonista aquesta cantant que ara d'aquí uns moments començarem a sentir de fons. Víctor Medem ens en dona tots els detalls.
2: I l'altre concert que recomano és un altre, és un, el debut d'una cantant que el que fem nosaltres intentem també és presentar i posar la institució de l'Auditori a favor del talent de la gent jove. I en aquest sentit presentem una mezzosoprano austríaca de només 22 anys que es diu Anja Mittermüller, i que és un autèntic miracle. És una veu de les que fan època, una cantant intel·ligentíssima, i que la presentarem el 4 de febrer del 2027 a la Sala 2. És la nostra sala de recitals i de música de cambra, que té una acústica meravellosa, i és una cantant realment amb una personalitat increïble i d'una maduresa meravellosa amb només 22 anys, i que, com dic, farà època i és la primera ocasió que canta aquí, per tant, és una fita important.
1: Doncs estem frisosos per poder escoltar aquesta jove mezzosoprano austríaca. Ens gravem aquest nom, Anja Mittermüller, que només té 22 anys i que farà el seu debut a Catalunya, recordem-ho, amb aquest recital que oferirà el 4 de febrer del 2027 amb Richard Fu, el seu pianista acompanyant habitual, un concert que es farà a la Sala de Cambra de l'Auditori de Barcelona i que és un recital que té la col·laboració de la Schubertiada. Aquesta jove cantant austríaca, doncs, Xavier Ros, està sent aclamada per la crítica europea per les seves interpretacions meravelloses de lit i d'òpera. I d'ella, doncs, què en destaca la crítica? Doncs bé, doncs, el seu timbre ric en matisos, una línia de cant flexible, un gran control del fraseig, a més, doncs, que li permet que cada paraula respiri amb moltíssim sentit dramàtic i, en fi, vocalment, doncs, mostra un equilibri perfecte entre transparència i intensitat. I, a més, doncs, converteix el text en motor expressiu. I vosaltres, que sé que sou uns amants de la veu, del cant i dels recitals, doncs, en fi, segur, segur que aquest recital no us el perdreu per res del món.
0: Jo no me'l penso perdre,
3: la veritat.
0: Home, i
3: tant, i a més ens apuntem el nom de Anja Mittermüller a l'agenda i el seu concert a la Sala de Cambra de l'Auditori de Barcelona el 4 de febrer de l'any que ve. I ara escoltem-la amb atenció, potser, oi, Olga?
1: Doncs sí, Rosa, per dir-vos adéu, doncs sentirem Anja Mittermüller interpretant el lied preciós Nacht und Träume, Nit i somni, Deutsch 827, de Franz Schubert. Fins dilluns que ve!
3: Fins dilluns,
0: Olga, i us deixem amb aquest somni de veu.

0: L'estiu dels festivals és a tots els matins del món. Versió estiu.
1: Aquest estiu, deixa't emportar per la música antiga en escenaris singulars del Pirineu. Fins al 23 d'agost, el Festival de Música Antiga dels Pirineus ofereix 50 concerts en espais emblemàtics i plens d'història, amb degustacions de productes de proximitat, visites guiades i molt més. Més informació al web femap.cat, recomanat per Catalunya Música.
0: Música, paraula i festivals. Compartim l'estiu? Tots els matins del món, versió estiu. Tots els matins del món, versió estiu. Amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartrodi.
2: Són les 10 i gairebé 3 minuts i continuem, en efecte, tots els matins del món d'estiu, el programa que us acompanya durant tot aquest juliol.
3: I no defallirem per la calor, perquè tenim encara moltes coses per explicar-vos i també per celebrar, com els 40 anys del Festival de Peralada.
2: Ja tenim assegut aquí a l'estudi el seu director artístic, Oriol Aguilat. De seguida el saludarem i amb ell conversarem extensament sobre el passat, el present i el futur d'aquest emblemàtic certamen de l'estiu.
3: I enfilarem la recta final del programa amb David Guzmán i els seus llibres arpegiats. I què ens proposarà avui?
0: L'estiu també s'escolta. Tots els matins del món. Versió estiu.
2: I en efecte, avui anem d'aniversari.

0: L'aniversari té nom i cognoms. El Festival de Peralada, que aquest estiu compleix 40 anys, i per celebrar-ho hem convidat el seu director artístic, Oriol Aguilar. Bon dia.
1: Molt bon dia.
2: Oriol Aguilar, que fa 15 anys que està al comandament d'aquesta cita de l'estiu amb la música. Benvingut i moltes felicitats per aquest aniversari.
1: Moltes gràcies igualment, perquè vosaltres també l'heu viscut. I, per tant, és una celebració col·lectiva de tots els amants de la música, les arts escèniques, la dansa, l'òpera. Per tant, un goig que el país, no?, tingui propostes com aquesta, que tenen vida i que n'han de tenir més, i per tant, celebració comunitària.
0: D'això em vull parlar, d'aquesta celebració comunitària, perquè el que heu fet i el que fareu, més ben dit, a partir de divendres que ve, que és quan s'inaugura el festival, és compartir aquests 40 anys de festival amb artistes i grups que també estan d'aniversari. 10 anys del Trio Fortuny, 10 anys del debut de Sara Blanc al festival, que va ser artista resident.
2: I també, per exemple, 30 anys de la carrera de la Sílvia Pérez Cruz o els 85 anys de Jordi Savall, que els farà l'1 d'agost.
0: I el debut al festival d'un artista que aquest any ha complert 100 anys, l'organista Montserrat Torrent. Oriol,
1: quina passada, eh?
0: Exacte, no us esteu de res.
1: No, un debutar amb 100 anys i amb aquest esperit tan jove, permanentment jove, és una passada. Ens fa molta il·lusió veure la Montserrat Torrent tan entusiasmada amb aquesta invitació que li hem fet, i per nosaltres, bueno, és un colofó, perquè, com molt bé dieu, hem volgut celebrar el nostre aniversari amb amics, companys de viatge, que també estan de celebració, i aquest ha estat el leitmotiv i també l'aposta per la nova creació que ens caracteritza. Serien els dos fronts. No és ni un aniversari amb caràcter exhaustiu ni amb solemnitat, és un aniversari que mira el present i el futur. I, per tant, volem viure cada proposta amb molta intensitat, i aquesta és la idea.
2: 4 dècades de festival per on han passat pràcticament totes les grans estrelles de la lírica i de la dansa, amb produccions pròpies, obres de nova creació i títols de repertori com Carmen, de Bizet. Un encàrrec original, recordem-ho, de Peralada, que va portar a escena Calixta Vieito el 1999, que queda bastant enllà, però que encara roda per tot el món. Això ha de ser un orgull enorme.
1: Sí, la veritat és que aquesta Carmen, jo crec que és la proposta, no només a nivell català o estatal, europea, que ha voltat més i que volta més. I hi han 3 produccions que estan girant simultàniament.
0: 3 produccions de Carmen, del que va sortir a Peralada, tot el món.
1: Efectivament, i les grans cases, com la pròpia Òpera de París, del seu fill predilecte, Bizet, quan aixeca la producció, decideix no aixecar-la, sinó agafar

0: El projecte que va néixer per a l'ADA i que després va reposar al Liceu i que diversos teatres també van fer seu, i segurament és la proposta més icònica d'aquest esperit internacional de Peralada. No?
1: Oriol, el Festival de Peralada, de fet, va sorgir, diem-ho així, gairebé per pur atzar, no? I explica'ns com va ser l'origen.
0: Clar, jo no hi era.
1: Perquè tu fa 15 anys que estàs dirigint el festival.
0: Però hi era d'espectador, perquè recordo haver anat abans del festival a escoltar Montserrat Caballé i Josep Carreras en unes vetllades davant del llac, davant de l'estany.
2: Sí, sí, i tant.
0: L'origen és Montserrat Caballé, que ve a cantar en aquestes gales prèvies al festival i que li diu a la Carmen Mateu: escolta'm, teniu un lloc, jo que viatjo per tot el món, que vaig als festivals més inspiradors del planeta, teniu un lloc al Mediterrà per fer un festival únic, teniu un recinte, un parc, el castell, tot l'espai medieval. I la Montserrat és qui va animar a Carmen Mateu i, per tant, va ser un tàndem. Elles dos són les almes mater d'aquest projecte, que va néixer amb aquest coixí previ, on havia passat, per exemple, Rudolf Nureyev. I, per tant, jo crec que la Caballé i Nureyev són les dues icones que també expliquen aquesta passió de Peralada per les estrelles de l'art. I aquest és l'embrió, l'origen de tot això. De fet, la pròpia Montserrat Caballé va tenir un paper destacadíssim els primers anys fent regals de premiers absolutes i mundials, de recuperacions inèdites, i sempre va tenir un vincle emocional molt, molt fort. De fet, va rebre la primera medalla d'honor del festival de mans de Carmen Mateu.
2: Per tant, tenim un somni de la Carmen Mateu i de la Montserrat Caballé que es va convertir en realitat als jardins del Castell de Peralada, que ha continuat la família Suquer Mateu, i ara, amb l'aposta que en fan les generacions joves, els nets, ja estem en la generació dels nets.
0: Tercera generació del festival de
2: Carmen Mateu. Per tant, estem davant d'una família de malòmens.
0: Estem davant d'una família que, i en això estem molt contents de compartir-ho, perquè els que vareu estar a la presentació al recinte modernista de Sant Pau de l'edició en curs, la tercera generació va voler compartir en públic que reafirma el seu compromís amb el festival i que, després d'aquest impàs certament llarg, ha decidit que el festival ha de tornar al seu lloc original, en la part sud del castell, on es posa en marxa aquest nou espai escènic que ha anat passant diverses circumstàncies i que ara, finalment, la tercera generació doncs ha volgut anunciar que es posa en camí.
1: Estem parlant del desitjat nou auditori del festival, on penseu fer òpera representada, a l'aire lliure, grans concerts, i això, hi ha algun tipus de calendari fixat?
0: No, perquè, com sabeu, o sigui, després de la pandèmia vàrem passar a fer unes versions reduïdes, però amb l'auditori, a l'aire lliure, mantenint totes les distàncies i tot. Però després havia de començar un projecte que finalment no va començar i ha anat donant moltes voltes i
1: vicissituds,
0: etcètera, sí. I el projecte va quedar aturat, i en aquest moment la família el reprèn. Per tant, quan estigui ja per ensenyar és quan tindrem el calendari, però la voluntat de la família és que vagi el més ràpid possible.
2: Oriol Aguilar, les nits d'estiu són cada cop més caloroses. Quan es dissenya un auditori a l'aire lliure, fins a quin punt aquest canvi climàtic que ha arribat i ens martiritza obliga a repensar aspectes com, per exemple, podrien ser el confort del públic, els horaris, o fins i tot una cosa encara més, l'arquitectura de l'espai?
0: No, efectivament, això és una mirada importantíssima, no gens menor el que comentes, perquè el canvi climàtic, que és innegable, crec que ens mourà inclús el calendari de les programacions de festival. Encara és molt d'hora, Ahir preguntava al meteoròleg del festival, que ho és des de fa 40 anys,

0: cert. I ara no ho sabria explicar bé, perquè jo preguntava pels nostres fills i nets quin món els hi deixem. I em va animar una mica perquè em deia que d'aquí 4 anys semblaria ser que tornaria un temps no tan càlid
1: Tant
0: a
1: de
0: la
1: bo,
0: nostra àrea. I
1: tant
0: vaig
1: de bo.
0: pensar, Mare de Déu, que bé. Però bé, tanquem parèntesis de meteo. Però en qualsevol cas és veritat que pot haver-hi un moviment cap al juny i al setembre i que s'allargui la temporada i que el que era tradicional, que era l'agost, el ple agost, hagi de programar-se d'una altra manera. Encara és massa d'hora. Però, de fet, la temporada, les ocupacions hoteleres a la Costa Brava marquen aquest termòmetre. I si us hi fixeu, juny i setembre, inclús octubre, són mesos molt bons. I, en canvi, juliol ho és menys. I, per tant, ens hem d'anar acompanyant de tot això, però no és un tema menor, efectivament.
1: I mentre no arriba a aquest auditori, de moment les actuacions es fan a l'Església del Carme, al Mirador del Castell i al celler del recinte del grup Peralada, obra del taller d'arquitectura Oluti RCR, que es pot visitar i que és una autèntica, com ho diríem, una autèntica meravella.
0: Sí, és una experiència que s'ha de viure, que s'ha de fer bé amb temps, perquè és un absolut descobriment que arriba a l'ànima. És una arquitectura que parla i que transmet emocions des d'una austeritat i un concepte molt profund. No és res exhibicionista, qui esperi trobar com altres cellers quelcom espectacular, és quelcom que és molt més profund i que té un diàleg amb la persona que el visita, molt, molt recomanable, efectivament. I nosaltres, doncs, envaïm amablement durant el festival els jardins, en aquest cas amb la proposta que ja vàrem presentar amb la Premi Nacional de Dança a Lorena Nogal l'any passat i que va ser tan revelador perquè acompanya, és un site específic on el públic acompanya els artistes i culmina amb el crepuscle. I, per tant, està mesurat en el moment en què cau el sol i és una experiència preciosa.
2: I escolta'm una cosa, de moment el que es fa en el celler és en superfície. Sé que el vi
0: Sí.
2: s'ha de respectar la temperatura per, i això, vaja, els experts així t'ho diuen, però us heu plantejat fer algun tipus d'espectacle dins del celler?
0: Hem fet inclús proves acústiques i
2: Ah, ho dic per la frescor
0: hem fet
2: també, eh?
0: proves i tant, no, mira això. El que passa és que és un espai agroalimentari, no
2: Clar.
0: t'ho sé dir tècnicament com es diu. Llavors, allà on hi ha productes i materials d'alimentació, no pots efectuar-hi segons quin tipus d'activitat. Ja ens agradaria perquè és realment un espai amb un esperit propi que seria molt adient per fer-hi propostes, però no és tan fàcil perquè és un lloc on es té cura, es preparen productes que les persones després hem de consumir.
2: I degustarà.
0: I llavors això, tot i que
2: És
0: nosaltres ens
2: complicat,
0: portem
2: eh?
0: molt bé,
2: Sí.
0: som molt polits i molt
2: Sí.
0: endreçats, però la normativa,
1: És estricta.
0: sí, i per tant...
2: Clar, és difícil de poder encabir, però vaja, en tot cas seria vaja, una gran iniciativa i segurament que els espectadors ho agrairien. Però, de moment, ens quedem amb els 40 anys de festival i que la columna vertebral, una de les columnes vertebrals, ens la citaves ara, és la dansa, però també ho és la lírica. I no hi faltaran aquest any, en la 40a edició, les grans veus, eh? I la mostra la tenim en el concert inaugural d'aquest divendres, que anirà a càrrec de dues veus, vaja, molt cotitzades al panorama operístic actual, que ja han actuat en edicions anteriors, però per separat. Parlem de la soprano Armonella Yajo i el tenor franco-suís Benjamin Bernheim.

0: La soprano Hermonella Yahu, és coneguda per Alada, serà la quarta vegada que hi actua després de debutar-hi el 2017 amb una inoblidable Madama Butterfly, i Benjamin Bernheim hi va oferir també un recital fa 5 anys. Ara els dos cantants compartiran recital acompanyats al piano per Marco Madrigal. Oriol Aguilar, amb quin programa? A veure.
1: Quin programa?
0: Un programa si escolta, meravellós.
1: Escoltar-los ara junts ja parla per si, sí. Parla per si sol. Hermonella també va cantar Thaïs, va cantar un recital memorable a l'església. I Benjamin Bernheim, penso que a casa nostra encara està per descobrir, perquè el Liceu va cantar Rigoletto, però és un dels artistes amb més sensibilitat que podem gaudir avui en el panorama internacional, i crec que serà una nit d'aquelles per gaudir-ne moltíssim. Han fet un programa a mida, volíem inaugurar retent culte aquestes veus que va inspirar la Cavaller i que han passat una darrere l'altra amb nits autènticament memorables, i que fos, és molt difícil compendiar 40 anys d'història, però que fos això, l'esperit d'essència paral·lada i el repertori barista, xilea, cantaran Puccini, també cantaran Verdi, i després repertori francès, Gounod i Massenet, culminant amb Verodiade, Werther i Manon, i per tant un programa d'aquells que jo crec que des del minut 1 en gaudirem moltíssim, perquè a més l'Hermonella comença cantant Io son l'umiliancella, i imaginem-nos-ho.
2: I també i ens imaginem aquesta veu amb un dels papers, vaja, referents de Benjamin Bernheim.

0: Aquesta ària, Por Quame Rebelle, de Werther, que interpretarà la veu que sentim, la del tenor franco-suís Benjamin Bernheim. Aquest recital de la inauguració, Oriol, ha aixecat una expectació, vaja, bàrbara. Ja fa dies que no queden entrades, s'ha exhaurit, i l'endemà d'aquesta inauguració heu preparat una cita molt peculiar, no? Una experiència escènica i gastronòmica alhora. Què ens pot explicar d'això?
1: Sí, a veure, Peralada ha estat un referent en viure l'experiència de festival a casa nostra. Per tant, penso que ha abocat molts i molts festivals que després s'han fundat amb aquesta mirada sempre de viure una experiència on hi ha una excel·lència dalt de l'escenari, però on abans i després hi passen coses descobertes, propostes d'exposicions, i on hi ha una presència de l'enoturisme, de la gastronomia. I en aquest cas, Joan Anton Recchi porta el guió, la idea d'aquesta nit on la gastronomia i les arts dialoguen com un tot, amb un sopar espectacle que d'alguna manera posa en valor allò que ha parlat, més enllà del que és les arts escèniques, també ha proposat aquests 40 anys d'experiència. Qui ve per a l'Ada ve passar unes hores a disfrutar dels jardins, a compartir una estona amb els amics, i aquesta nit parla una mica d'això, on tindrem un dels premis Carmen Mateu, Botisseva, que vàrem poder gaudir a l'Ideal, recordareu, en el centenari de Peralada, i que ens presenta en primícia la seva nova coreografia, que amb Sattler Wells tindrà una coproducció amb Alemanya, amb Bèlgica, amb Suïssa, Països Baixos, Regne Unit, i on l'encàrrec neix del Premi Carmen Mateu, que és el que va potenciar que hi pogués crear aquesta coreografia, que es diu Sing Shil Ching, i que en podrem veure un tast en aquesta nit especial, on hi haurà diversos protagonistes sorpresa.
2: Ai.
1: Ai. Per tant, no podem dir,
2: no
1: res,
2: podem
1: més.
2: Dir res més.
1: No podem dir res més. És, d'alguna manera, la nit institucional,
0: sí,
1: de l'edició, una mica per compartir amb els companys de viatge i el públic, doncs,
0: aquestes quatre dècades,
1: manera,
0: no?
1: Aquestes quatre dècades.
2: I aquesta edició del Festival de Peralada serà la del retorn d'una altra gran veu, la del baix baríton galès Bryn Terfel.

0: I aquest any, Brian Terbal oferirà un recital que és com una síntesi de la seva trajectòria artística de gairebé 4 dècades, com les que té el certamen empordanès. Oriol, té dues parts molt diferenciades al recital. A veure.
1: A la primera està centrada en música gal·lesa, no?
2: Efectivament. Ho deies molt bé, és un compendi de la seva carrera, on hi ha música gal·lesa, lit, hi ha aquesta mirada a l'òpera amb la cançó de l'Estrella que escoltàvem, de Tannhäuser, de Richard Wagner, i culmina amb Schoenberg, amb Miserables Stars. Per tant, són tota la paleta de Terfel, acompanyat amb arpa i piano, i amb una proposta a l'Església del Carme

0: seu traspàs, li va dedicar un recital de Brian Terfel al Palau. I ara, finalment, això es materialitza i, per tant, bueno, gaudirem de tota la paleta canora del senyor Terfel amb tot aquests...
1: Perquè a la segona part, al Lied Centre Europeu de Schubert i Schumann, i com també l'atmosfera suggerent de Debussy, seran protagonistes, no?
0: Efectivament. Amb la Nuit d'Étoiles i molt recomanable.
1: Exacte. I ara que parlaves de la Nit d'Estrelles, sentim-lo.

0: I apareix també l'òpera amb l'ària de Wolfram de Tannhäuser, no tant com una exhibició, sinó com una part d'un recorregut que troba en cada repertori una continuïtat expressiva. Un recital que s'articula com una síntesi personal i musical i que convida el públic a endinsar-se en un trajecte construït amb molta naturalitat.
1: Exacte, i amb aquesta peça, no?, que estem sentint, Oriol.
2: Sí, jo crec que, a més, gaudirem d'aquesta maduresa interpretativa de Terfel. Tampoc a casa nostra hem pogut gaudir molt de la seva presència, ni al Gran Teatre del Liceu. Ha estat un artista que s'ha prodigat poc per aquí i és una ocasió, doncs, per gaudir-ne en aquest moment vital i musical, no?
1: I una altra de les artistes que, vaja, que sí que s'ha prodigat aquí i al festival és una artista jove i molt vinculada al certamen, de la qual també commemoreu aniversari. És la soprano ebrenca Sara Blanc, que ens té del tot enamorats.

0: La soprano Sara Blanc, que la sentim en la seva última actuació al Liceu, a les Noces de Figaro, on va brodar el paper de Susanna. Ara està triomfant al Covent Garden de Londres amb la filla del regiment al costat de Juan Diego Flórez. Després se'n va a Salzburg, i de Salzburg a Peralada, on hi tornarà Oriol per tercer cop, no? I farà parella, deixa-m'ho dir, a Michael Spiers, que això són també paraules majors.
1: Sí, sí, sí, Michael Spiers. Encara teniu ocasió d'anar a veure Die Frau Neuschâtel en Aix-en-Provence, i a Salzburg aquest any fa un concert amb caràcter primeríssim, i li volíem, per la Sara, un partner al seu nivell. Perquè, efectivament, com molt bé diu, Sara Blanc és una artista immensa, tot i la seva joventut, i ens omple de goig que ella senti parlada com casa seva i no necessita presentació. La Sara, ara fa 10 anys, va guanyar el Premi Peralada al concurs Vinyes i va ser artista resident d'aquella edició. El festival procura tenir artistes residents a diverses edicions on gaudeixen d'un rol, un paper que els hi permet, doncs, demostrar, conèixer, trepitjar facetes diferents de les que fan normalment. I aquell any, entre altres propostes i recitals, va protagonitzar la festa que fem a la plaça de la Vila del Poble,

0: amb el Berghino va acompanyar en el piano, amb el Montserrat Drucker a la direcció d'escena, amb un espectacle que tenia molta ironia o conya, o que es deia I want to be a diva, de gran vull ser una diva. En rient-se'n una mica tots del concepte de diva i dels
1: estereotips. Perquè la Sara no és gens diva,
0: gens, zero, zero, zero.
1: Però, tot i que ho podria ser, eh? Però, i de fet ho és.
0: És una gran diva
1: per les seves
0: des
1: d'un
0: punt
1: vocals,
0: de vista
1: eh?
0: Musical i artístic, però humanament és l'antítesi. Però per això va poder fer aquest joc irònic i teatral, que va ser molt, molt, molt reixit, molt divertit. I mira on t'ha arribat Sara Blanc una dècada després, i espera, perquè deies molt bé, Covent Garden ha cantat Melisande al Teatre La Scala fa pocs dies. I va ser... Nosaltres vàrem començar aquest 40è aniversari amb una celebració molt especial a la ciutat de Roma, aquesta tardor.
1: Sí.
0: Va ser l'inici de la celebració, amb una ambaixada de la música del nostre país a Roma. I ens vàrem emportar compositors, intèrprets, músics catalans en una edició que va trepitjar en 3 dies 4 estats, l'estat espanyol, les dues ambaixades, l'estat italià, la ciutat del Vaticà i l'Ordre de Malta, perquè ens van cedir un palau davant del Foro d'August. I la Sara va cantar San Pietro in Montorio, un programa a Tarradellas, amb Vespres de Renadí i Dani Espasa, que un dia es podrà sentir a Peralada, ben aviat, i que va ser una targeta de visita, recordo, el director de l'Òpera de Roma i de l'Acadèmia Santa Cecília descobrint Tarradellas amb la Sara Blanc i, escolta, aquest compositor no té res a envejar als que programem. I aquesta és la nostra missió quan portem a terme aquestes idees i projectes. I després la Sara va fer la cluenda amb l'Escolania de Montserrat perquè celebràvem el mil·lenari de la nostra abadia en l'any jubilar en un programa amb l'Escolania, que va ser la cluenda. I per tant Sara Blanc és Peralada i també un programa preciós amb Julio Zappa al piano.
2: Hem dit que Sara Blanc cantarà al costat del tenor Michael Spears, que es defineix com a baritenor. Aquí el tenim amb una de les seves especialitats, el repertori rossinià. L'argo azocotum de la

0: La famosa ària de baritoner Largo al factotum del Barber de Sevilla de Rossini, cantada per Michael Spires, que debutarà al Festival de Peralada. I d'aquí ens n'anem a un aniversari rodó.
1: Aniversari rodoníssim, els 100 anys de la gran dama de l'orgue, Montserrat Torrent, una de les figures més decisives de la música al nostre país, que debutarà al festival.

0: Serà la primera vegada, Oriol Aguilar, que l'orgue tindrà protagonisme absolut en les 40 edicions del festival.
1: Sí, també és molt fort, això.
0: És fort,
1: eh? En algun concert hi ha hagut algun orgue important.
2: Sí.
1: Però aquesta presència de l'orgue és la primera vegada.
2: I un orgue molt especial, no?
1: Sí, és un obsequi, un regal per la Montserrat, perquè li facilitem, li portem d'Itàlia. És un concert únic, en aquest sentit, un òrgan modular Wanderer, que són diverses peces,
2: sí.
1: Una arquitectura que requereix un muntatge previ, i això ve de la mà del seu fillol i organer major del regne, que és Albert Blancafort.
2: Que el tindrem aquí,
1: generacions, ell us
2: al costat del Bernat Vivancos.
1: Sí, sí, sí, doncs ell ho explicarà molt millor que jo. I, per tant, és un homenatge en majúscules. No és un concert més, perquè és l'únic que la Montserrat, diguéssim, tocarà...
2: O sigui, ella tocarà?
1: Ella tocarà. No, la Montserrat Torrent.
2: A l'Església del Carme.
1: A l'Església del Carme, perquè va ser molt preciós això. Escolta'm, quina peça vols tocar? Perquè la idea és que els seus deixebles els van seguir, doncs puguin portar la part del concert, el Paolo Oreni, que és el pare d'aquest òrgan modular. No, jo quan faig un concert el faig jo.
2: Clar, a veure.
1: Perdó.
2: Amb una obra que li heu encarregat al Bernat Vivancos, no?
1: Sí, aquí hi havia dos encàrrecs. Raquel García Tomás, per motius que no estaven previstos, finalment no es podrà fer aquesta estrena, però li hem dit a la Raquel que igualment queda en peu i que un dia ben aviat li podrem facilitar a la Montserrat aquesta obra perquè en puguem gaudir tots. I sí que Bernat Vivancos, de fet, el dia de Reis li vam fer arribar aquest present a la Montserrat Torrent, i ja vam estar amb el seu orgue, Sant Felip Neri, assajant-lo un matí preciós, fa poques setmanes. És una oració per abans d'anar a dormir, inspirada en la Mare de Déu de Montserrat.
2: Molt adequat, eh?
1: I molt, molt... La Montserrat està molt... Des del primer moment, amb la partitura davant, va dir: això és per mi... Serà una peça que m'acompanyarà sempre.
2: Molt
1: perquè
2: bé.
1: Montserrat pensa molt,
2: sí,
1: en el futur.
2: El futur.
1: 100 anys,
2: no, i fa,
1: sí,
2: bé, i fa bé, i fa bé.
0: I de la Montserrat Torrent, seguim endavant, i un dels plats forts d'aquesta edició serà la representació de l'òpera contemporània Estètica i Massacre, nascuda en el marc del projecte Hòpera del Gran Teatre del Liceu.

0: Peralada aposta per la nova creació i aquesta òpera n'és un exemple claríssim. En què consistirà, Oriol?
1: Sí, Peralada ha estat i és i serà un dels actors més importants en òpera contemporània i nova creació a casa nostra, com sabeu, amb moltes produccions pròpies que itineren per tot l'Estat. En aquest cas, el Gran Teatre del Liceu ens va demanar que ens uníssim al projecte Òpera en una proposta de col·laboració i vàrem dir que encantats de fer-ho i d'unir esforços en un trajecte de que en les propostes d'òpera se n'escolleix una per poder culminar-la en un format que no sigui microòpera i passi a ser òpera de butxaca. És un matís que no és menor.
0: No és menor.
1: Però això es refereix a la durada i a la dimensió musical i, en aquest cas, la de la collita anterior, la que es va triar va ser Estètica i Massacre, aquesta composició de Carles Prat, que havia debutat al festival fa 2 anys amb el llibret de la Carlota Gurt i la direcció d'escena d'Oriol Pla, en una mirada que connecta amb el món d'avui i els joves, d'aquest esclavatge, aquesta esclavitud que tenim la societat de la imatge del postureig, no sé si es diu així.
2: És això mateix.
0: Sí, el postureig.
1: De l'absurd, d'exhibir tot allò fantàstic que passa a la meva vida, només allò que és aparent i que està associat a l'èxit o a un fals èxit i a l'esclavitud a una estètica i tot això tan trist que ens envolta i que mou, que és el motor del món d'avui.
2: Oriol, hem d'anar acabant, però abans d'acomiadar-te vull fer referència a 2 actuacions que seran 2 cloendes. La primera, la que fareu a Peralada i que anirà a càrrec de la soprano Núria Rial al costat del mestre Jordi Savall.

0: a Peralada perquè amb la dansa tenim Force Dance Season, que és un espectacle molt reeixit de hip-hop urbà contemporani que recomano molt vivament, i tenim aquesta proposta de Cluenda en una col·laboració amb el Festival Jordi Savall i Núria Rial, que és filla de les dues cases, i en una mirada a tot aquest barroc venecià, per tant, també imperdible.
1: I el 40è aniversari del Festival de Peralada tancarà amb la llegendària orquestra del Festival de Bayreuth. L'actuació serà fora de l'Empordà, serà a Barcelona, al Palau de la Música Catalana, el 29 d'agost.

0: I això, Oriol, són paraules majors, perquè portar l'orquestra del Festival de Bayreuth, que també està d'aniversari, 150 anys, a Catalunya, per dir, escolta, ens agermanem, això, vaja, ja em diràs tu com ho has fet.
1: Bueno, això és el colofó, efectivament, això és Caterina Wagner i la seva generositat i entusiasme, que un dia, un estiu del festival, diu, escolta, no, sí, nosaltres celebrem 150 i vosaltres 40, venim i ho celebrem junts. Ah, fantàstic. Doncs a bodes ens convides. Per tant, això és Caterina Wagner 100% i la seva passió per casa nostra. I, clar, Pablo Heras Casado, que està dirigint aquest Parsifal, dirigirà el Ring, que és un gironí, 100% gironí, perquè s'estima molt el nostre país, casa nostra, i per tant, d'aquí després, com que no tenim espai escènic propi, encara, Caterina, que no...
0: Anem al Palau.
1: Quim Muriach, Joan Oller, escolta, tenim aquelles valquíries meravelloses del Palau, va, fem el Palau, fem que sigui un concert històric, i després ha sortit una gira per tot l'estat, però l'embrió eren aquests aniversaris en comú i una amistat que agraïm moltíssim a Bayreuth, i que esperem que faci gaudir molt al públic i que mantenim aquest esperit wagnerià que té Barcelona i Catalunya i que en fem gala, perquè això realment és quelcom que marca la diferència, no?
0: Oriol Aguilar, director artístic del Festival de Peralada, esteu d'aniversari, 40 anys, enhorabona i gràcies per haver vingut per explicar-nos totes les activitats que heu programat en aquesta edició tan especial.
1: Felicitats a vosaltres i Catalunya Música, que sempre ens acompanya i que forma part de la família peraladenca.
2: Moltes gràcies, Oriol.
1: Gràcies.

0: L'estiu també s'escolta. Tots els matins del món. Versió estiu.
1: Passen 2 minuts de 3:15 del matí i encarem ja la recta final del programa. Tenim assegut aquí en David Guzmán. David, bon dia.
2: Molt bon dia, com esteu?
1: Escolta, abans d'obrir aquests llibres arpegiats que ens dus aquí al programa aquest estiu, la setmana passada vas fer un monogràfic de Shakespeare,
2: sí.
1: Vas parlar de Falstaff, Falstaff s'està representant al Liceu, et vaig veure a l'estrena i voldria que em diguessis res, un titular del que et va semblar la producció i els cantants.
2: La producció em va entusiasmar, jo tot el que li he vist a l'Ampeli sempre m'ha semblat, no? La direcció escènica, interpretativament, tot plegat, la llum, és d'un detallisme i d'una poesia enormes. Luca Salsi és un Falstaff, jo sé que en Brotxo Maestri, que no és l'altre Falstaff, és, no?, el gran, però Luca Salsi em va entusiasmar. La Serena Sáenz, que vam tenir aquí com a naneta, crec que també va fer un gran personatge. A mi em va agradar molt, la producció musicalment és un regal i vam sortir, no?, tots allà
1: amb un somriure a la cara, no?
2: Amb un somriure, tot en el món de burla i...

0: Llibres arpegiats, amb David Guzmán.
1: I aquesta setmana s'estrena una de les pel·lícules més esperades de l'any, L'Odissea, de Christopher Nolan. I avui David Guzmán ens porta algunes adaptacions musicals del gran poema homèric.
2: Com aquesta que estem sentint.

0: Joyce i Donato, eh? Ara estem escoltant un fragment de Il ritorno di Ulisse in Patria, que és aquesta òpera estrenada a Venècia el 1640, òpera en tres actes que sobretot es concentra en l'espera de Penèlope. Joyce i Donato aquí feia de Penèlope, per tant, la força i el drama, no, d'aquesta part de l'Odissea. Mm-hmm. Recordem, efectivament, que aquesta setmana s'estrena tal vegada la pel·lícula més esperada de l'any, de l'estiu, aquesta Odissea de Christopher Nolan, que ha aixecat molta expectació, i la idea era aquesta, una mica repassar també musicalment, no, algunes odissees homèriques que hem vist i que hem conegut, perquè no, potser no és com en el cas de Shakespeare, que l'altre dia en parlàvem, mm-hmm, que hi ha tantíssimes adaptacions, sí, però déu-n'hi-do, aquí tenim òperes, tenim cantates, poemes sinfònics, oratoris, música coral, per tenir una mica de tot.
1: I has volgut començar pel pare de l'òpera, no? Per Claudio Monteverdi. No es podia començar d'una altra manera, no?
0: Claudio Monteverdi, sempre és un plaer començar per Monteverdi, el 1640, en aquest cas, el Ritorno d'Ulisse en Pàtria, una adaptació parcial. Això sí que passa, eh? L'Odissea són, com recordeu, molts episodis, mm-hmm, no? Per cert, aprofito, perquè parlem de llibres també, per recomanar moltíssim la versió que acaba de traduir en Pau Sabater a la Bernat Metge, a la Casa dels Clàssics, que s'acaba de publicar, nova traducció de l'Odissea, per tant, tenim el Carles Riba, tenim Mira, tenim grans traduccions, però la de Pau Sabater la recomano vivament, i bé, doncs, efectivament, qui adapta aquest fragment és molt difícil d'adaptar tot a l'Odissea, i acostumen a centrar-se en alguns episodis més dramàtics.
2: Una altra òpera remarcable, en aquest cas del segle XVIII, és la Penélope de Domenico Cimarosa.
0: Exacte, estrenada a Nàpols, en aquest cas el 1794, i, com el títol indica, també centrada no tant en els episodis més d'aventura o més coneguts, sinó en el drama familiar i el retorn a la llar.

0: Aquí, David, tenim l'obertura d'aquesta Penélope.
1: Exacte, l'obertura potser una de les parts més conegudes d'aquesta òpera de Cimarosa, en dos actes que, bé, musicalment, com veiem, empaltada d'aquest melodrama típic del 700 italià, i és una obra ambientada a Ítaca i pensada, com deia, per sis veus, amb un protagonisme obvi de Penèlope, l'heroi, Hernán Odisseu, i el fill, és Telèmac.
2: I ara saltaríem al segle XX amb un dels grans compositors francesos de la seva època, que seria Gabriel Fauré.
1: Fauré, que es va ocupar també, efectivament, del drama de Penèlope, de la dona d'Odisseu, en una òpera estrenada a Monte Carlo el 1913, i que arrenca també al final de la història, és a dir, en el retorn a la llar d'un protagonista d'un Odisseu desconegut, per tant, tota aquella part de l'amenaça, els pretendents, el reconeixement i la matança. Sentirem en la veu de Jesse Norman la famosa rèplica del primer acte, en la qual Penèlope es lamenta d'estar sola, diu, em queixava del destí, quina demència, no? I just en aquell moment torna Odisseu.

0: I David, aparquem ara l'òpera i anem a un oratori.
1: Això, sí, un oratori del període romàntic amb l'alemany Max Bruch, per tant, un oratori estrenat el 1873, que de fet va ser l'èxit més rotund de Bruch, en plena som al romanticisme, per tant, en plena eufòria nacional patriòtica. Diu Bruch que es va inspirar en les cantates de Bach, però que com a tema li semblava més sagrada, a mi m'agrada molt aquesta idea, eh? Diu, és més sagrada l'èpica d'Homer, no? Per tant, l'èpica clàssica i grega, que no pas l'èpica bíblica, que també en té moltíssima, no? És una obra coral, d'esperit dramàtic, que recupera també episodis coneguts de l'Odissea, Calipso, Sirenes, Hades, Nausica, i que sentirem en un moment especialment tràgic i èpic, que és aquella gran tempesta que arrossega la nau d'Odisseu i la tripulació abans d'arribar a l'illa dels Feacis, per tant, amb el cor de mariners previ al naufragi.

0: David Guzmán, ha passat el que passa en els programes en directe. Ens hem quedat gairebé sense temps. Tenies una altra cosa per oferir.
1: Però ens la servirà segurament en pròximes edicions.
2: En un altre. Ens quedem amb aquesta tempesta enmig del mar, amb els mariners d'Odisseu. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies,
1: David. Fins demà passat, David.
2: Adéu-siau.

0: És que jo, francament, no m'ho puc creure. Són gairebé les 11 del matí.
1: I com passa el temps, Rosa? Moment, doncs, per acomiadar-nos, però no patiu, no patiu. Demà tornarem per acostar-vos al millor del que està passant i passarà aquest estiu a nivell musical al país. Per això hem convidat al programa la directora del Dansaneu, el Festival de Cultures del Pirineu, que compleix 35 anys.
0: Conversarem amb Ruth Martínez perquè ens expliqui com ha transformat el que abans era un curs d'estiu en danses tradicionals en el que és ara el Dansaneu. Tot un esdeveniment a les Valls d'Àneu, al Pallars Sobirà.
1: Us esperem aquí, a l'equip del programa. Víctor Villar, al control tècnic, Olga Cardús, a la producció i tota la redacció de Catalunya Música. Us han parlat Rosa Maria Bartroli i Xavier Montagut. Tornem demà a les 9 en punt. No hi falteu.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per sentir un concert esplèndid que es va fer al Berwaldhallen d'Estocolm el novembre del 2024, un dels concerts de temporada de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Sueca, dirigida per Daniel Harding, i que en aquella ocasió, amb Isabel Faust al violí, va interpretar el concert a la memòria d'un àngel d'Alban Berg. És la part central d'aquest concert d'avui, que començarà amb Wagner i s'acabarà amb música d'una compositora alemanya de ple segle XIX, Emily Meyer. És el contingut d'aquest concert que va gravar la ràdio sueca i que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Per començar a sentir com sona el binomi perfecte, Orquestra Simfònica de la Ràdio Sueca i Daniel Harding, el que sentirem és Richard Wagner, l'obertura de l'òpera que va estrenar l'octubre de l'any 1845, Tannhäuser. Us n'oferim l'obertura per començar aquest concert d'avui a Catalunya Música.

El concert d'avui, gravació de la ràdio sueca, ha començat amb l'obertura de l'òpera Tannhäuser, música de mitjan segle XIX, composta per Richard Wagner i que ha interpretat l'Orquestra Simfònica de la ràdio sueca sota la direcció de Daniel Harding. Tot això com a preludi a un concert que ara continuarà amb la participació d'Isabel Faust, la solista del concert, la violinista alemanya nascuda l'any 1972, que ha tocat amb les grans orquestres de tot el món, ha tocat sovint, dirigida també per Daniel Harding, i ha fet molta música de cambra, sobretot amb el pianista Alexander Melnikov. Doncs ara la sentirem interpretant el que segurament és l'obra més cèlebre d'Alban Berg, és el concert que va escriure entre els mesos d'abril i agost del 1935 a petició del violinista Louis Krasner, que era un músic excel·lent que tenia una gran curiositat sobre l'escriptura dodecafònica. Ara bé, en aquell moment hi va haver un esdeveniment profundament dolorós. Va ser la mort als 18 anys de Manon Gropius, filla d'Alma Mahler i del seu segon marit. Era una adolescent per qui Alban Berg sentia moltíssim afecte. I d'aquí que el concert fos a la memòria d'aquest àngel. A ella va dedicar aquest concert que es va estrenar a Barcelona l'abril de l'any 1936 amb el mateix Krasner com a solista i sota la direcció de Hermann Scherchen. Ara el tornarem a sentir, aquest concert per a violí i orquestra d'Alba.

Després de la interpretació d'aquest concert al Berwaldhallen d'Estocolm, s'hi va fer un silenci sepulcral de ben bé mig minut. L'han retirat aquest silenci massa inquietant a la ràdio per això.

Això us el descrivim per comprendre el que va ser la recepció de la interpretació per part d'Isabel Faust i de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Sueca, sota la direcció de Daniel Harding, del concert per a violí i orquestra d'Alban Berg, el concert a la memòria d'un àngel que va compondre l'any 1935, poc abans que ell morís, i un concert en record, un concert dedicat a l'àngel que per ell era Manon Gropius, la filla d'Alma Mahler amb el seu segon marit, aquella noia de 18 anys que va morir sent pràcticament una nena, una mort que va afectar profundament Alban Berg. El concert a la memòria d'un àngel d'Alban Berg es va estrenar a Barcelona l'any 1936 amb el violinista que n'havia fet la comanda a Alban Berg, Louis Krasner. La direcció va anar a càrrec de Hermann Scherchen. I aquest és el concert que hem sentit avui amb aquesta violinista alemanya nascuda l'any 1972, Isabel Faust, una de les grans violinistes del panorama actual, una violinista que hem tingut ocasió de sentir avui des d'aquesta gravació de la ràdio sueca del novembre del 2024. És el moment en què a Isabel Faust l'hem imaginar marxant de l'escenari del Berwaldhallen per tornar i a deixar l'orquestra tota sola. Primer havia interpretat l'obertura de l'òpera Tannhäuser i ara, per cloure el concert, la sinfonia número 7 en fa menor d'una compositora alemanya que va viure de ple el segle XIX, del 1812 fins al 1883. Va morir als 71 anys. Havia estat alumna de Karl Löwe. L'any 1847 s'havia instal·lat a Berlín i havia organitzat molts concerts privats en els quals s'hi sentia la seva música. Ara us l'oferim, aquesta setena sinfonia de la compositora Emily Meyer. La versió és de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Sueca i dirigeix Daniel Harding.

0: Música de la compositora alemanya Emily Mayer, una compositora nascuda l'any 1812 i que va morir als 71 anys l'any 1873. Aquesta compositora alemanya havia estudiat amb Karl Löwe i ara n'hem sentit la Simfonia número 7 en fa menor, música d'Emily Mayer interpretada per l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Sueca sota la direcció de Daniel Harding. Amb la música d'Emily Mayer es va acabar el concert que us hem ofert avui, un concert de temporada de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Sueca. Un concert que ha començat amb l'obertura de l'òpera Tannhäuser de Richard Wagner, ha continuat amb el concert per a violí i orquestra a la memòria d'un àngel d'Alban Berg, la violinista ha estat Isabel Faust, i finalment hem sentit aquesta sinfonia número 7 de la compositora Emily Mayer. El punt final a aquest enregistrament de la Ràdio Sueca del novembre del 2024, una de les gravacions que arriben a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. I un altre concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Avui, després del concert, una de les últimes obres de Wolfgang Amadeus Mozart, el concert per a clarinet en la major, Köchel 622, que interpretarà John Manasse clarinet amb l'Orquestra Simfònica de Seattle sota la direcció de Gerhard Schwarz.

Aquest era el concert per a clarinet en la major, que Kehl 622 de Mozart en versió de John Manasse, clarinet, i l'Orquestra Simfònica de Seattle dirigida per Gerhard Schwarz.

0: Catalunya Música.
1: Vibra aquest estiu amb Catalunya Música. Tenim les melodies perfectes per acompanyar-te en tot moment. Comparteix-les i gaudeix-ne. Catalunya Música et connecta.
0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.

0: Sabies que en algunes cultures es practica el que els antropòlegs anomenen infant sharing?
1: A Catalunya Música tenim set de sons.

0: La criança pot ser un moment molt bonic, però també tot un repte per als pares i les mares. Viure-ho sol és gairebé impossible i cal sense cap mena de dubte el suport de l'entorn familiar. L'infant sharing va molt més enllà en aquest cas. És la tribu que assumeix la responsabilitat de la criança en comunitat. Avui al Set de Sons no anirem tan lluny, però sí que farem que la criança sigui un moment més agradable per a tothom. Avui descobrirem la Tribu Canta d'Anna Català, un projecte musical que converteix la criança en un espai de joc, bellesa i tendresa compartida. Un univers on la música uneix infants i adults, on cada cançó és una abraçada i cada moviment una manera d'aprendre i créixer plegats. A les seccions musicals sentirem una orquestra creada per promoure la pau i el diàleg i sabrem com la música medieval va ajudar un compositor contemporani. Si teniu Set de Sons, comencem!
1: Set de Sons, la música que et cuida.
0: Hi ha músiques que semblen fetes per il·luminar-nos des de dins. Aquest nocturn de la compositora búlgara Dobrinka Tabakova ens convida a entrar en un espai de calma i de llum suau, com un vespre ple de tendresa. És una música que respira, que ens recorda la serenor dels petits gestos i la bellesa d'estar junts. Comencem el programa amb aquesta felicitat plàcida que ens regala la música.

Al Set de Sons fem música en família, però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música. Tots...

0: ha projectes que neixen d'una idea molt racional i n'hi ha d'altres que brollen directament de la vida viscuda, de l'emoció i de les experiències més íntimes i quotidianes. La Tribu Canta és d'aquests últims. L'Anna Català, mare de 3 fills i música amb més de 20 anys de trajectòria, ha transformat la criança i la música en un espai de joc, de tendresa i bellesa compartida. Als seus tallers, infants i adults canten, es mouen, es miren, riuen, deixen anar les emocions i es retroben amb la llum i la innocència que tots portem a dins. Avui, al Set de Sons, volem descobrir com la música ens ajuda a compartir l'amor i a crear un vincle sa, tendre i durador amb els nostres fills i filles. Anna, benvinguda al Set de Sons.
1: Gràcies, Esther, molt contenta d'estar aquí.
0: Parlem una mica del començament de la Tribu Canta. Com vas tenir la idea, d'on va venir? I em sembla que hi té bastanta relació els teus fills, aquí.
1: Completament.
0: Tu com a mare.
1: Sí. De fet, la Tribu Canta va néixer arrel de la meva tercera maternitat, però ja venia d'uns anys d'experiència de compartir un altre projecte de música en família, també, on havia pogut viure i experimentar amb la meva primera filla, el meu segon fill, i amb bastantes famílies que havia anat acompanyant. I, de fet, la Tribu Canta neix gairebé en ple confinament.
0: Uau!
1: Sí, amb aquesta necessitat de crear vincle.
0: De sentir-se tribu.
1: Totalment. Per això, el nom.
0: Sí, t'anava a dir, clar, sí, el nom ja ho diu tot. La Tribu Canta, és com una declaració d'intencions,
1: Sí.
0: Per tu, què és la tribu?
1: Uau, per mi és com, podríem dir, com una comunitat, no? Que realment, com a mínim amb la meva experiència i pel que vaig escoltant de moltes mares i pares, és algo que enyorem molt en el moment en què comencem a compartir criança, no?
0: Exactament.
1: I que cada vegada doncs, estem en un món més individualista i que, en el fons, no estem fets per estar sols. És així. I quan tenim un fill o estem sota la tutela d'un nen o d'un infant, doncs tenim molta necessitat de compartir. I ve d'aquesta pròpia enyorança meva com a mare de sentir-me ben sola.
0: Ja.
1: Tot i estar acompanyada 24 hores al dia, però amb ganes de poder parlar amb un adult i compartir també la meva passió i el que crec jo que és una mica un do que tinc, que és la música, el ball i el joc amb altres famílies. Així que neix d'aquesta enyorança, de fet.
0: D'aquesta necessitat de tenir gent que estigui visquent la teva mateixa etapa, no?, i amb qui puguis compartir les teves experiències, els teus dubtes, les teves necessitats, no?, i puguis veure-t'hi reflectit una mica. No?
1: Exacte, i poder oferir això a les famílies, no?, de poder oferir aquest espai de gaudir, de compartir i de viure.
0: Clar, però tot això a través de la música. La música fa
1: Exacte.
0: De pont, diguéssim, no?
1: Completament. Per això doncs, és la Tribu Canta, que podria ser canta, balla i juga, però bueno, a vegades has de simplificar els noms i vaig posar-ho tot sota el sac de canta, no? Però de fet fem moltes més coses que no només cantar, però sí, bueno, va ser aquest nom per aquest motiu.
0: Com són els tallers de la Tribu Canta? Com ens els podem imaginar? Què hi passa quan infants i adults arriben, no?
1: A veure, en els tallers de la Tribu Canta hi ha un denominador comú que és intentar fomentar moments d'alegria, moments de plaer, que al principi em feia respecte posar la paraula plaer, però al final

0: El plaer és allò que sentim a la pell quan el nostre infant s'apropa o quan veiem, pot ser donat de qualsevol sentit, no? Que podem veure i gaudir i això ens dona plaer, no? Doncs veure, poder proporcionar un espai segur perquè les famílies puguin estar a gust. Llavors aquests tallers, doncs això, hi ha alegria, moments de diversió, moments de joc, moments de tranquil·litat, de calma, de relax. O sigui, ens podem trobar que a través de la música, o sigui, el que vaig proposant són dinàmiques, diferents dinàmiques, totes musicals, on doncs, hi ha rutines, cada dia doncs, ens diem hola d'una manera, ens diem adéu d'una altra, fem un relax, i creem diferents tipus de ritmes, diferents tipus de dinàmiques, perquè no tot sigui superexcitant i sortim tots ben revolucionats, sí. Ni tampoc supertranquil. I això és el que de fet és el que m'agrada més, com jugar amb aquestes dinàmiques per crear aquest també espai on ens posem una mica els peus i al servei de les necessitats reals dels infants. Clar. Que per mi és aquest el gran repte, que trobo que falten i manquen espais reals per atendre aquestes necessitats.
1: Clar, i fer-ho així, en comunitat, fa que els pares i mares que venen, doncs, també vegin quins recursos poden fer servir després a casa, no?
0: I tant.
1: Com, doncs, per exemple, abans d'anar a dormir, què cal fer, no?, per relaxar l'infant, o quan ens despertem, què podríem fer per animar-lo, no? O sigui, és una bona mostra, i a més viscuda a pròpia pell, d'allò que es pot fer després a casa.
0: I tant. De fet, és com un ajut també en aquests tallers poder donar eines pel que estàs comentant tu, no? I també un dels objectius dels tallers de la Tribu Canta, que per mi gairebé seria com el més important, és el de fomentar el vincle entre l'adult i l'infant. Perquè realment ara la realitat és que ens costa estar presents. Jo la primera,
1: Vull dir, estem amb mil coses a la vegada.
0: I sí que a vegades estem físicament amb els infants, tant mestres com pares i mares, però quantes vegades estem realment presents? A mi l'altre dia la meva filla petita em deia, estàvem a la piscina i em deia, mama, mira'm, i jo li deia, jo t'estic mirant. M'ho va repetir 4 vegades, jo pensava, però per què m'està dient que la miri? Perquè no estava allà. Jo estava tenint un contacte visual, però els meus ulls devien anar a esquerra, a dreta.
1: Ella se n'adonava de que no estaves allà present del tot, no? Amb consciència.
0: I era com, clar, m'està demanant que estigui present. I a vegades sí que fem veure que estem presents, però no hi estem, no? Llavors, per mi també els tallers és un regal de que quan els pares i mares entren allà, ens desconnectem del que hi ha a l'exterior i regalem aquest moment de presència amb els nostres infants, i la música és una eina molt potent i molt directa per connectar cor amb cor, no? De fet, diuen, no?, que quan cantem junts, quan compartim música o fem percussió junts, els batecs dels cors
1: es sincronitzen, no?
0: És brutal, això. I clar, és molt bonic. Llavors, per mi aquest és un dels objectius més bonics i el que em dona més sentit del meu projecte de la Tribu Canta, de poder crear i fomentar aquests espais.
2: Ai, ai, ai, ai!
3: Què et passa, Anna?
2: Mira, Jana, doncs que vull fer una cosa, però no la sé fer.
3: Ah, doncs jo sí que la sé fer. Vols que t'ajudi?
2: No, la vull fer tota sola.
1: En els tallers, quines edats tenen, acostumen a tenir els infants?
0: Mira, això és tot un tema que m'ha costat molt com definir-ho, perquè a mi, clar, també el concepte de la Tribu Canta és fer comunitat. I la comunitat, a vegades, hi ha edats diferents. La meva pròpia realitat familiar és que tinc infants, ara mateix els meus fills van des dels 5 fins als 13 anys, i m'agrada molt poder oferir a les famílies un espai on puguin venir si tenen més d'un fill amb diferents edats. Llavors, els tallers, m'atreviria a dir que van del 0 als 7 anys, que ara és el que estic oferint, ara mateix. Però les músiques i les cançons, realment, per mi, no hi ha limitació d'edat, perquè ho pot gaudir tant un nen i nena de 10 anys, que encara estigui en aquesta fase i tingui ganes de gaudir, com un inclús més gran, no? Però sí que els tallers ara mateix estan de 0 a 7 anys.
1: Ens explicaves una mica, no?, que t'agrada jugar amb el ritme, t'agrada jugar doncs, també amb com provoques emocions als infants. Per exemple, explica'ns alguna de les activitats que fas. Alguna.
0: Mira, doncs us explicaré una que

0: que fa temps que la faig i que no em canso, i que és una cançó que vaig fer fa molt de temps, però que no la vaig gravar fins fa dos estius, si ho estic dient bé, sí, dos estius, que és una cançó que es diu Vola papallona, que a més al disc va col·laborar la Judith Nederman, que va ser un regal. I en aquesta cançó fem una dinàmica. La cançó parla d'una papallona, que una miqueta el simbolisme per mi era una papallona que pot ser un animal que es veu com fràgil, no? Podem connectar molt amb la sensibilitat, però que en el fons pot treure molta fortalesa. I era un dels meus objectius també de poder explicar aquesta història. I el que fem és que explico la història d'un cuc, doncs que és un cuc que havia viscut moltes experiències i que un dia, sent a dins seu, sense entendre molt bé, que ha d'aturar-se i s'ha de convertir en algú que encara no sap què és. O sigui, és un... Què passarà? No ho sé, però m'aturo, confio i respiro. I demano als infants i pares i mares doncs, que embolcallin aquest cuc i que ens el posem al cor per donar-li amor, perquè per convertir-nos en papallona necessitem molt amor. Llavors faig el paral·lelisme als infants, que aquests infants necessiten molt amor per convertir-se en personetes passet a passet en persones grans, no? I d'aquí doncs es converteix la papallona. I és un moment... A mi m'emociona, i també he de dir que a vegades m'he trobat moments bonics, sobretot amb els adults, que anem molt carregats i quan parem i connectem amb aquesta vulnerabilitat surten cosetes, no? Poden sortir cosetes.
1: Doncs, si et sembla, escoltarem aquest Vola, vola, papallona.

0: Anna, amb aquest Bola, bola, papallona ja veiem que doncs, hi ha molta tendresa. Eh? Tu parles de paisatges lúdics plens de tendresa. I d'això em sembla que la societat, ja ho deies una miqueta abans, doncs anem una miqueta escassos, sobretot els adults. Eh? I després, doncs, clar, com que els adults hi anem, els infants també. No?
1: Sí, jo crec que estem davant d'un repte que... Bueno, hem viscut moltes coses, no? Però ara jo sento que estem davant d'un repte nou i no sé si més difícil o no, però Déu-n'hi-do. Jo com a mare a vegades em desespero, no? I dic, uau, Déu-n'hi-do, no? Em surti això. I sí que en quan parlo molt de la paraula tendresa perquè sento que necessitem molt tenir una mirada més respectuosa cap a l'infant. Sento que el món a vegades no està fet per atendre aquestes necessitats reals que deia abans, no? Que la necessitat real, per mi és important entendre què és. La necessitat real no és que un infant digui vull un caramel, compra'm un caramel. Pot semblar que sigui una necessitat real, però en absolut ho és. Sinó la necessitat real és allò que cuida el procés evolutiu d'aquest infant. I això, com a persona adulta que acompanyem els infants, es necessita de molta escolta, i molta abertura per poder realment veure aquesta necessitat real. Llavors, aquí què passa? Doncs tenim ara mateix tant els dibuixos animats com les músiques, com el fast food, per donar exemples, en el que per mi s'allunya molt del que realment necessita un infant. I hi ha infants que ara mateix tenen moltes hores al dia que estan sota aquesta acceleració, perquè els torno a dir, engeguem la tele, hi ha molta velocitat, els dibuixos estan fets d'una velocitat que crec que no cuida, i per això per mi és important frenar i anar a aquesta tendresa, aquesta atenció que va més enllà d'atendre aquestes necessitats no reals. Sé que és una mica complexa el que estic dient, però alhora... per mi és important com que veiem aquesta diferència, no? I un dia vaig escoltar un grup que admiro molt, d'Argentina, que es diuen Pimpau, que comentaven que la tendresa és l'arma més potent contra la violència. I em va impactar perquè vaig pensar, clar, per mi és l'essència de la tribu canta. És el que intento, no?, accedir a través de... Torno a dir, no fa falta que ens posem ara... profuns en els tallers.
0: De fet, ho fas des del joc, no?
1: Totalment, que a vegades la gent diu, ostres, però tot això... No, no, amb això ho fem jugant, rient, ballant, però sí que intento anar en aquest punt una mica de profunditat per activar-nos a alguna cosa, no? I dir, reflexionem una mica sobre tot això, perquè hem de reflexionar, crec que és important.
0: Tot. Però aquí els tallers potser els que es transformen més són els pares i mares, que potser els hi surt el seu nen interior, no?
1: Sí.
0: Aquell personeta que tenen allà tancada, que la van deixar una mica a la banda, i allò surt potser en els tallers.
1: Sí, i tant. De fet, jo com a mare sóc una persona que la maternitat l'agraeixo perquè em permet ser espontània, no? Moments poder jugar, treballar-me la vergonya, no? I gràcies a quan, bueno, mares i la gent que treballem amb infants, no? Tenim l'oportunitat de poder treure la nena i el nen petit que tots tenim a dins. I sí, i de fet he trobat una evolució molt bonica en els tallers, en el que al principi sentia que els pares i mares els hi costava com una mica més, hi havia molta més vergonya, hi havia pocs pares, moltes mares, pocs pares, i ara cada vegada hi ha més pares. Inclús alguna vegada m'ha fet riure alguna parella que m'han dit, no, és que ens barallem per veure qui ve, perquè han pactat que vindria un i, clar, és que jo també vull venir, però la meva dona també. Perquè al final també és el que dius tu, no? És connectar. Dona permís com perquè puguin connectar amb aquesta diversió, i de fet és molt bonic quan els infants veuen els pares i mares cantar, o de fet comencem amb Rullana, fent un joc de mans, i a vegades els primers tallers és molt maco veure com els nens es giren i miren els seus pares, miren els altres com, què està passant aquí, no?
0: Que fort, els adults estan jugant, no?
1: I és molt, molt bonic, la veritat. Vull dir que sí, és una superoportunitat.
0: Clar, t'anava a preguntar quins beneficis té per l'infant i també et podria...

0: I preguntar per l'adult, no?
1: Per l'adult, i tant.
0: Però és que, clar, és que ja ho transmets amb tot el que expliques, perquè, clar, veure, no compartir aquesta estona de vincle, sa, amb tendresa, de joc, de no passa res, de no hi ha pressa, clar, tot això, que ja és beneficiós de per si, no?
1: I tant, i tant. I al principi sí que és veritat que hi havia molta gent que em preguntava, bueno, i en quant a l'aprenentatge, no? I sí que és veritat que per mi no és una prioritat en els tallers de la tribu canta el que aprenen els infants, però sí que al final acaba havent un aprenentatge també, no? Clar. I de fet, doncs, tot el que són jocs de mans, que ja està més que estudiat els beneficis que porta, també en quant al llenguatge, no? El fet de poder tenir una referent que canta cançons i que doncs, pot vocalitzar d'una manera, i això fomenta també, no? Després una facilitat en quant a l'aprenentatge de llengua, no? Per exemple. Però sí que, el que dius tu, no? Hi ha molts altres que van més enllà de l'aprenentatge, la confiança, la seguretat, l'exploració del seu cos amb l'entorn, el vincle. També treballem molt els límits.
0: Clar, això també és necessari, eh? De fet, als infants els agrada que els hi marquis els límits, en realitat.
1: Total. I, de fet, ara també estem en un repte amb aquest tema, no? Perquè crec que ens hem anat d'un extrem a l'altre, i jo això també ho veig en els tallers, no? Que a vegades, bueno, que és molt difícil això d'estar amb la criança i estar en remou cel i terra.
0: Totalment.
1: I posar límits als nostres fills. Sí, depèn d'on venim nosaltres, de la nostra història, la nostra motxilla.
0: Costa molt posar el límit quan tu no volies que et posessin el teu.
1: Mare meva, però clar. Sí que, clar, per cuidar el grup, per cuidar l'infant, cuidar l'entorn, doncs jo com a persona que està cuidant aquest grup, doncs he d'anar posant també límits i què desperta això amb l'infant, amb la mare o amb el pare.
0: Clar.
1: I hi ha moltes coses, passen moltes coses amb un taller.

0: has anat com ampliant la tribu canta, no? Per exemple, en el teu canal de YouTube, a banda de les teves cançons, hi trobem propostes d'activitats a fer, no? Allà, i també hi trobem fins i tot entrevistes de criança.
1: Sí.
0: Per tant, comparteixes aquest espai de sabidoria, per dir-ho d'alguna manera, amb la tribu, no? I amb la tribu d'internet.
1: Totalment. De fet, fa un temps que estic molt activa, la veritat, bueno, pel que...
0: Pel que feies abans, vols dir?
1: Exacte, i pel que significa per mi, perquè és molta energia, però realment m'ha nascut poder compartir tot el que vaig aprenent, no? Que la veritat és que em sento molt agraïda de poder compartir la criança amb els meus fills d'una manera molt activa, o sigui, estic moltes hores amb ells, molt present. Anem a un projecte, també una escola de bosc, on també estic hores allà acompanyant, fent música al bosc. Llavors m'ha obert una possibilitat que m'ha nascut de dins poder-ho compartir, no? I he conegut gent també vinculada amb el món de la criança molt potent, que dic que això ho he de
0: poder explicar,
1: no? Exacte.
0: Que ho sàpiga tothom.
1: Sí. I m'encanta, de fet, és algo que està allà i a veure com s'anirà desenvolupant, no? Però de moment sí que està... Perquè, clar, jo en els tallers tinc temps per fer unes cosetes, no? Però a mi m'agrada contemplar com l'infant amb les seves tres dimensions, no? Que és el cos físic, l'ànima i l'esperit, que no ha d'espantar, perquè no és un tema d'espirit... Sí que és espiritualitat, però és més, no és més que anar cap a dins per sortir més reforçat i que els infants siguin lliures.
0: I si amb els tallers, el canal de YouTube, no n'hi hagués prou, doncs també tens un disc, vas fer un disc que porta per títol Cançons per un món millor, una altra cosa que és tota una declaració d'intencions, i trobem tot de peces de creació pròpia que dius tu que t'han baixat del cor, no? És allò que realment han baixat de la teva experiència i han sortit de les teves emocions.
1: Sí, realment... La veritat és que la gran majoria de les cançons m'han vingut així. Sí que és veritat que alguna potser ha sigut més buscant, doncs pensant, ostres, necessito una dinàmica per treballar això. Llavors ja ha sigut com una mica més premeditat, però també ho demano, busco, vull aquesta intenció i en algun moment doncs, aquesta informació baixa. Moltes d'elles, la veritat, que tinc el record exacte de quan va venir. Moltes d'elles han sigut creades

vegades amb els meus fills, jugant, o estant en un moment, no sé, al parc, amb el sol i connectant amb la natura i dir, oh... Llavors hi ha moments com que recordo molt, molt bonics de cançons.

0: Cada cançó té com un objectiu. Al final, doncs, hi ha unes que és per això, fomentar l'autoestima, poder-nos mirar als ulls i trobar-nos meravellosos i estimar-nos. Una altra és, doncs, per treure l'emoció de la ràbia, que també està bé treure-la. Una altra per fomentar la imaginació. Així que sí, que de fet això ha sigut necessitats que he anat trobant en el meu dia a dia, de dir, ostres, que bonic seria trobar una cançó per això, no? O per l'altre. I venen d'aquí, realment.
1: Clar, si les ha necessitat una mare, segurament les necessitaran dos, no? I així es comparteix a través de la tribu.
0: És molt probable, sí.
1: N'hi ha alguna que sigui especialment significativa per tu? M'imagino que totes, perquè, clar, han sortit de la teva pròpia experiència.
0: Sí, la veritat és que totes, com et deia, tenen el seu què, però sí que... Mira, hi ha una que hi ha, diguem que per mi hi ha tres coses com que poden definir molt la tribu canta, que una és que fomenta la confiança, que els infants es sentin lliures i poderosos, i alhora a través del joc i la diversió. O sigui, que no anem a aquesta profunditat o densitat, no? Sinó que necessitem que sigui sutil per no carregar l'infant. I que seria la cançó que, de fet, és la primera del disc, que es diu Bon dia, ja som aquí. Uh-huh. I que és una cançó, això, que de fet la faig a cada taller, que és per dir hola als infants, i al final doncs ens esbojarem una miqueta també i ens desmalanem i tots comencen a moure's així. Sí, sí.
1: Segur que es viuen moments molt divertits, sí. i de molta tendresa, no?, en aquests tallers. I totes aquestes cançons també tenen forma de concert, espectacle.
0: Exacte. De fet, la tribu canta té l'espectacle, sí. I he de dir que ara no ens està sent gaire fàcil com entrar en el circuit i moure'l, però allà estem. Mm. Estem allà, tenim un espectacle superbonic, que l'objectiu és també, doncs, poder anar a escoles, festes majors, programacions familiars, on les famílies puguin, a part de gaudir de la diversió, de música en viu, música de qualitat, perquè no deixa de ser música de qualitat, música amb músics bons, però també, doncs, que cada persona s'endugui alguna coseta més, no?, d'aquest espectacle, que pugui plantar una petita llavor i que puguin marxar a casa i recordar aquell moment bonic, no?
1: Clar.
0: Així que allà estem. A la web hi ha tota la informació. Així que...
1: I també a la web també es poden escoltar les cançons en
0: I
1: el
0: tant.
1: Canal. Per tant, sí. Vull dir, qui estigui interessat, ho teniu en allà. Ja per acabar, Anna, un consell per als pares i mares que ens estan escoltant i que volen compartir la música amb els seus fills i filles. Podria demanar molts consells de criança, sí, de tot, però...
0: Val, doncs a veure. A mi em ve com dir, no subestimeu la sensibilitat dels infants, perquè en tenen molta i és com poder obrir-nos també. I recordar que els infants són els nostres mestres i que ens puguem permetre a que ens obrin les portes, tant per coses bones com dolentes, però que totes les que obren són espectaculars i que amb el temps es va veient que havia de ser, no?
1: Està bé que, diguem, també n'hi han de dolentes.
0: Oi, tant, mare meva.
1: Però si obres la porta, potser t'hi trobaràs un regal a dins.
0: I tant.
1: Anna, moltíssimes gràcies per venir a Set de Sons.
0: A tu, Esther, molt agraïda. Gràcies. Ja no...

0: Set de sons. Benestar en cada nota.
1: Diuen que criar un infant és ajudar-lo a aprendre a volar i per fer-ho amb confiança i llibertat li cal una tribu que l'aculli, el sostingui i li recordi que el món és un lloc segur per obrir les ales. Aquesta peça, Butterfly, de la compositora finesa Mia Makarov, ens parla justament d'això, del moment delicat i meravellós en què la vida aprèn a volar.

0: Set de sons, on la música es troba amb la imaginació.
1: A finals dels anys 90, el director Daniel Barenboim i l'intel·lectual palestí Edward Said van imaginar una utopia, crear una orquestra on músics joves d'Israel, Palestina i de tot l'Orient Mitjà poguessin asseure's junts, tocar, escoltar-se i comprendre's. Així va néixer la West Eastern Divan Orchestra, un projecte que demostra que la música pot fer el que la política sovint no sap fer, posar en diàleg veus diferents i convertir el conflicte en conversa. En un assaig, Barenboim va dir: "Quan toquem Beethoven, ningú pregunta d'on venim, només com podem respirar junts aquesta mateixa música." Per això sentirem tot seguit el triple concert en do major, opus 56, de Ludwig van Beethoven, amb la West Eastern Divan Orchestra, dirigida per Daniel Barenboim i amb Anne-Sophie Mutter i Yo-Yo Ma com a solistes. El moviment que sentirem, el Largo, és un diàleg en suspens, una invitació a escoltar-nos els uns als altres sense pressa.

0: Tots necessitem la música. Set de sons.
1: Sovint la música ens transforma perquè ens ajuda a retrobar-nos a nosaltres mateixos. Això és el que li va passar al compositor estonià Arvo Pärt, que després d'una crisi creativa va trobar en la música antiga una nova llum i una nova veu. Redescobrint mestres com Guillaume de Machaut, va entendre que la simplicitat podia ser també una forma de profunditat. Sentirem tot seguit Oquetus David, en el qual Machaut ens convida a escoltar el silenci, el moviment i l'harmonia, unes característiques que, segles després, inspirarien el llenguatge espiritual d'Arvo Pärt.

0: La set de sons és insaciable.
1: Criar un infant és un viatge ple de llum i de cansament, de descobriments i de tendresa. I quan aquest camí es fa acompanyat, quan la tribu hi és, tot esdevé més senzill i més bonic. Avui hem vist com la música pot ajudar-nos a cuidar, a sostenir i a respirar plegats aquest moment vital. Acabem el programa amb una cançó de bressol que sembla venir del mar, The Seal Lullaby, d'Eric Whittaker. Una melodia dolça i protectora, com una veu que bressola no només els infants, sinó també els adults que els acompanyen. Us hi hem acompanyat, Gisela Cot, als controls i vies de so, i qui us parla, Esther Plana. No deixeu mai de tenir set de sons.

0: Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.
1: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

0: amb Marta Lanau.
1: Com esteu? Moltes salutacions des d'aquesta sintonia, la de Catalunya Música, i aquí us saludem els habituals, que som Oriol Pinart, al control del so, i qui us parla, Marta Lanau. Ens agrada saludar-vos, doncs, per endinsar-nos un dia més en aquest món o aquest univers tan enorme que són les músiques del món. Avui el nostre fil conductor seria, i el podríem escollir entre molts altres, doncs la imatge de músics ben avinguts, si és que hi ha alguna possibilitat que entre ells, entre els músics, doncs no s'avinguin per fer projectes. Passarem per alguns projectes on s'ajunten músics que habitualment no col·laboren junts i per altres que senzillament ens venen molt de gust repescar. És una obvietat que entre els músics sempre hi ha d'haver bona sintonia i nosaltres que ho celebrem, per què no? I per començar a inspirar-nos, un tast de l'exquisit duet que fan les veus de Sílvia Pérez Cruz i Salvador Sobral. Papa.

0: Mas o tempo time fica.
1: Doncs sempre exquisits, o així ens ho sembla, Sílvia Pérez Cruz i Salvador Sobral, dos talents que s'han trobat i ens han obsequiat, i encara ens obsequien, amb les cançons de l'àlbum titulat, senzillament, Sílvia i Salvador. I d'aquest duet ens endinsem uns instants en el món del bolero. Un bolero contemporani que forma part d'aquell disc que un dia el segell barceloní Underpool va reunir músics de diverses generacions per fer una mena d'homenatge al gènere, al bolero, en aquest cas. Doncs repasquem aquesta revisió d'Alites Rotes amb Laia Cagigal i Javier Galiana, entre altres músics.

Doncs un bolero portat a la mirada contemporània en un disc, Esto sí se llama querer, on es reunien músics de diverses generacions. I sempre benvinguts, i això ho celebrem avui, i seguim amb un altre duet molt benvingut durant molts anys. Anem a terres africanes amb la col·laboració dels músics malians que ja no són entre nosaltres, Alifar Katouré i Toumani Diabaté. Un record, doncs, per ells i un tribut, per què no, a l'instrument per excel·lència de l'Àfrica Occidental, que és la kora.

Tres veus molt ben avingudes que ens encanta posar de relleu: el trio Esperança, un trio vocal emblemàtic de terres brasileres. Amb això seguim aquest recorregut per la música ben avinguda. I ja que som en terres brasileres, recordem que aquelles latituds doncs, han inspirat molts i molts joves músics que tenim per aquí a prop. Així és com es van ajuntar la cantant i trombonista Rita Payés, el pianista Lucas Delgado i el contrabaixista Juan Pastor.

Chorinho Pacienti, inclòs al disc La Tornada del pianista Lucas Delgado, un àlbum enregistrat en directe de temes propis d'aquest músic barceloní, que avui volíem repescar i seguim amb músics benvinguts, seguim viatjant per tornar a l'Àfrica amb un projecte que uneix dos músics senegalesos, Adiusa i Cheikh Lo.

La veu sempre poderosa de la cantant Asel Masoud, una veu d'origen sirià que tenim residint per les nostres latituds des de fa uns anys. Tot un descobriment, ja des de fa uns anys, com diem, una artista que està fent una bona carrera també al món líric, però aquí amb el projecte Atrodel, basat en música d'arrel, amb Ahmad Diab al llaüt àrab. I dels tints melangiosos passem a l'energia d'aquest trio, format per Richard Bona, Loco Akanza i Gerald Toto. L'energia africana de músics en perfecta sintonia, doncs, ens segueix empenyent, això sí, ens mantenim en els temps pausats, que després ja tindrem ocasió d'accelerar-ho ni que sigui una miqueta.

Una reunió dels músics Richard Bona, camerunès, Lokua Kanza, congolès, i el francès Gerald Toto. Deixeu-nos uns instants per tornar a casa i ara per anar a parar a un projecte que mira l'arrel des d'un punt de vista jazzístic i contemporani, ho podem dir així. Liderat pel músic, instrumentista i compositor Dani López, donant una nova visió, en aquest cas, al Ball Pla d'Andorra i dins d'un disc amb títol ben suggerent, El que fan les coses quan no les mires.

aquesta curiosa visió jazzística i contemporània del Ball Pla d'Andorra, visió de Dani López, que ens ha ajudat a avançar cap al final d'aquest programa, que acabarem amb tints afrocubans, de nou amb dos músics molt ben avinguts, el pianista Ramon Valle i la trompetista Maite Ontelé, d'origen als Països Baixos i enamorada de la música i el jazz antillà. Amb això ens acomiadem, els que amb molt de gust hem estat un dia més amb vosaltres, Oriol Pinart, al control del so, i qui us ha parlat, Marta Lanau. Cuideu-vos molt, que la música us acompanyi en aquests temps incerts, que també poden ser, perquè no, ben inspiradors, si el que tenim, no ens cansarem de dir-ho, és bona música. Fins ben aviat.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música. L'Auditori de Girona presenta la nova temporada. De setembre a juliol comptarà amb grans noms de l'escena musical com Rodrigo Cuevas, Salvador Sobral, Sondra Radvanovski, el Quartet Casals o Ara Malikian. Una nova programació a l'Auditori de Girona, on viu la música. Més informació a auditori.girona.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka.
0: A Catalunya Música.
2: Escolta. Què sents? T'apassiona? Catalunya Música, per fer-te sentir bé.

0: Era l'àrea Si dolce il tormento de Claudio Monteverdi que ens interpretava el contratenor Filip Jaruski amb el conjunt L'Arpeggiata que dirigia Cristina Pluart.
1: Catalunya Música.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. El concert d'avui, l'Orquestra Simfònica de Basilea i el director Pierre Bleuze celebren l'aniversari de Maurice Ravel amb el pianista Bertrand Chamaillou. Què ho fa que la música de Ravel sigui tan fascinant i que encara avui aparegui tan sovint als programes de concert? D'una banda, Ravel va ser un mestre orquestrador. Penseu en el bolero, on sentim el mateix una i altra vegada i tot i així sempre sona diferent. Després hi ha el francès urbà, que va abraçar les tendències del seu temps, fins i tot el jazz, que podrem percebre, per exemple, el concert per piano que sentirem avui. Però Ravel també era un neoclàssic, que coneixia els antics mestres francesos, ho veiem, per exemple, a Le Tombeau de Couperin, i que estimava l'antiguitat, com ens mostra el Daphnis i Chloé. Tot això ens fa veure que la música de Ravel reuneix elements molt diferents. D'una banda, el fa polifacètic, i de l'altra, aquests elements es barregen en un conjunt delicadament equilibrat, creant aquesta experiència sonora inconfusible. Doncs bé, de Ravel, avui sentirem el concert per piano en sol major. El programa es completa amb una estrena mundial del compositor alemany Friedmann Treiber i amb la sinfonia en si bemoll major del compatriota de Ravel, Ernest Chausson. La ràdio suïssa de parla alemanya comparteix amb nosaltres aquest concert enregistrat el febrer del 2025 al Casino de Basilea. El sentim gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El concert comença amb una estrena mundial, amb l'obra Relations de Friedmann Treiber. El títol ens indica que la partitura té diversos nivells de significat. El primer és purament compositiu. Relacions significa parentiu. Tots els esdeveniments musicals es remunten a una cèl·lula primerenca, en un parell d'acords que oscil·len endavant i endarrere. El segon és el nivell humà, perquè a l'obra hi apareix un cant del cigne semblant a un lament amb el qual el compositor recorda amics que han mort recentment. I el tercer nivell és l'espiritual. Afirma que fins i tot les coses i els esdeveniments que aparentment no tenen res a veure entre si estan connectats, que en última instància no hi ha separació i que, per tant, tot és una unitat. Aquí tenim l'obra de Friedmann Treiber, Relations, interpretada per l'Orquestra Simfònica de Basilea sota la direcció de Pierre Bleuze.

Estrena mundial de l'obra Relations del compositor alemany Friedemann Treiber, a càrrec de l'Orquestra Simfònica de Basilea i sota la direcció de Pierre Bleuze. I arriba ara a l'escenari del casino de Basilea Bertrand Chamayou, un dels pianistes més brillants de l'actualitat, reconegut per les seves actuacions reveladores, imaginatives i virtuoses, i que destaca sobretot en el repertori francès, al qual dona una nova llum. Sentirem la seva versió d'un dels grans concerts del segle XX, el de Maurice Ravel, aquest músic que ens fa viatjar per llocs exòtics amb pàgines que transpiren el poder d'evocar a partir de tractaments orquestrals sempre exquisits. Chamayou i la Simfònica de Basilea ens ofereixen el magnífic concert en sol major que reflecteix els viatges del compositor francès a Amèrica amb uns tocs de jazz que són evidents al primer i el tercer moviments. En canvi, el moviment central, contemplatiu i de gran bellesa, ens mostra la faceta del millor Ravel impressionista. És el concert per piano en sol major de Maurice Ravel que ens ofereixen Bertrand Chamayou i l'Orquestra Simfònica de Basilea sota la direcció de Pierre Bleuze.

Bertrand Chamaillou i l'Orquestra Simfònica de Basilea, sota la direcció de Pierre Boulez, ens han ofert el concert per piano i orquestra en sol major de Maurice

Rafael, una pàgina meravellosa que reflecteix el viatge del compositor francès a Amèrica i que incorpora amb enginy i guiat per George Gershwin elements del jazz i el rock. També és de Ravel la peça que Bertrand Chamaillou ofereix al públic suís per correspondre als aplaudiments. És una transcripció per piano de la cançó Tres vells ocells del paradís.

És una transcripció per piano de la cançó coral Tres vells ocells del paradís de Maurice Ravel. El bis que ha tocat Bertrand Chamaillou després d'haver interpretat el concert en sol major, també de Ravel. I l'obra final del programa és la Sinfonia en si bemoll major d'Ernest Chausson, una pàgina de colors afrancesats que recorda la Sinfonia en re menor de César Franck, el seu mestre, i que s'inspira també en la música de Wagner. Tot i així, la Sinfonia d'Ernest Chausson recorre camins propis, com ara la llibertat expositiva i estructural, el gust per la sorpresa i, sobretot, la inclinació contemplativa i plàcida habitual del discurs sonor de Chausson, un recurs que trobarem als tres moviments de què consta la partitura. Lento allegro vivo, el primer, molto lento, que és un gran lament, el segon, i animato, el tercer i últim. La Sinfonia en si bemoll major, opus 20, d'Ernest Chausson, es va estrenar el 1893 a la Societat Nacional de París. Ara la sentim interpretada per l'Orquestra Simfònica de Basilea, dirigida per Pierre Bleuze.

Fins aquí la sinfonia en si bemoll major, opus 20 del compositor francès Ernest Chausson. El concert d'avui, l'Orquestra Simfònica de Basilea i el director Pierre Bleuze han celebrat l'aniversari de Maurice Ravel amb el pianista Bertrand Chamailloux i amb el concert per piano en sol major. I han completat el programa amb una estrena mundial del compositor alemany Friedmann Treiber i amb aquesta sinfonia del compatriota de Ravel, Ernest Chausson.

0: La Ràdio Suïssa de Parla Alemanya ha compartit amb nosaltres aquest concert enregistrat el febrer del 2025 al Casino de Basilea i que hem sentit gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat amb molt de gust Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El Concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Música de cambra de Ludwig van Beethoven per continuar la nostra programació. Sentim la sonata per a violoncel i piano número 3 en la major, opus 69, obra completada l'any 1808 i que sentim en la interpretació de Christopher Kwan, violoncel, i Patrick Cohen, fortepiano.

0: Catalunya Música.
1: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: Aquest estiu, deixa't emportar per la música antiga en escenaris singulars del Pirineu. Fins al 23 d'agost, el Festival de Música Antiga dels Pirineus ofereix 50 concerts en espais emblemàtics i plens d'història, amb degustacions de productes de proximitat, visites guiades i molt més. Més informació al web femap.cat, recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. Linka. A Catalunya Música. Escolta. Què sents? Et calma? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé.

0: El taller del Lutier. Una hora dedicada als instruments musicals a la sintonia de Catalunya Música. El taller del Lutier. Amb Pere Andreu Geriot.
1: Bon dia i bona hora. Aquí comença el capítol número 399 del taller del Lutier, el programa d'instruments musicals de la sintonia de Catalunya Música. Avui començarem amb música, amb les músiques per començar el taller. Més endavant presentarem un llibre, una nova biografia sobre Muzio Clementi, un personatge important per la història del piano. Sentirem els seus autors, la Marina Rodríguez Brià i en Joan Josep Gutiérrez Izquierdo. I finalment, els minuts finals seran, aquesta vegada, per la musicòloga i intèrpret d'instruments de tecla històrics, Cristina Alí Rauric, que ens portarà una nova edició dels Sons Llunyans, la secció que dediquem a la música i als instruments medievals. D'això anirà a grans trets al taller del Lutier d'avui. Comencem?
0: El taller del Lutier. 1001 instruments a Catalunya Música.

Avui hem començat el programa amb la banda sonora d'un vídeo molt curiós que trobareu a YouTube, que porta per títol Harmony of Resilience, Harmonia de la Resiliència, on es veu la violinista Sarah Gillis a bord d'una nau espacial interpretant la música de John Williams, concretament el tema de Rey, del Despertar de la Força, de Star Wars. Ella toca el violí des de l'espai, mentre l'acompanyen joves músics amb els seus instruments des de diferents punts del planeta, com ara Venezuela, els Estats Units, Brasil, Suècia, Uganda o Haití. I tot gràcies a una connexió d'internet d'alta velocitat. Aquesta iniciativa, que es va dur a terme al setembre del 2024, tenia com a objectiu promoure el suport a l'educació musical a la Terra. Aquest vídeo també forma part de la nostra llista de reproducció Músiques per començar el taller, que trobareu a YouTube.

0: Si aquest instrument data del 1790 o del 1800, és a dir, si ara té 225 anys, vol dir que ha passat per les mans i per l'alè de nou generacions. L'alè de nou generacions. Poca broma amb tot aquest alè. Permetria inflar un dirigible. La vida aèria, de Ferran Sáez.
1: Un viaje musical con Muccio Clementi, ensayo biográfico, és el títol del llibre que han publicat no fa gaire Marina Rodríguez Brià i Joan Josep Gutiérrez Izquierdo, amb l'editorial Arpegio, que té la seu a Valldoreix. Aquest treball es va presentar fa uns dies al Conservatori Municipal de Música de Barcelona com una de les activitats que formen part del cicle Con Espíritu, els concerts que organitzen l'associació Muccio Clementi de Barcelona. Abans d'aquella presentació vaig tenir l'ocasió de parlar una estona amb la Marina i en Joan Josep i de tot plegat em va sortir la següent conversa que us convido a escoltar tot seguit.

0: Marina, bon dia.
1: Bon dia.
0: I bon dia, Joan Josep.
2: Bon dia.
0: Feia molt de temps que no, ara ho dèiem, que no ens trobàvem per parlar de la vostra passió, o una, diguem, una de les vostres passions, que és Muzio Clementi, per una molt bona notícia. De seguida entrarem en el llibre aquest que acabeu de publicar, però d'entrada, per si hi ha algú despistat, expliquem una mica qui és Clementi o qui va ser Clementi.
1: Sí, mira, Clementi va néixer el 1752 i va morir el 1832. Va néixer a Roma, però ja des dels 14 anys va anar a Anglaterra i, de fet, es considerava ell pues, un jove italià, però un vell anglès, com deia, no? I és un compositor, va ser un grandíssim pianista, pare del piano, que està enterrat a Westminster, amb grans honors, i, per tant, va fer molta cosa pel piano. Va ser pioner fent mètodes, fent pianos, també va ser fabricant de pianos amb la marca del seu nom, Clementi & Company. Va ser també promotor musical, diguem-ne, perquè va estar present a la fundació de la Philharmonic Society de Londres, que va ser molt important per la música instrumental moderna del moment, no? Contemporània. A més, clar, com a persona va ser molt polifacètic, molt cosmopolita, coneixia tothom, el coneixia tothom, i tant músics com també pensadors i de tota mena de personatges, perquè va viatjar molt per tota l'Europa i fins a Rússia dues vegades, anys viatjant, de vegades, i en aquells moments que era tan difícil, amb les guerres napoleòniques, i va estar sempre molt, molt actiu amb tot. O sigui, i sempre amb les cartes, per exemple, es veu que era molt exigent amb tots els temes que tocava, o sigui, havia de ser tot molt ben fet. Això crec que el distingeix.
0: Fins no fa gaire, diria que fins que es va crear l'Associació Muzio Clementi de Barcelona, així a nivell català, molta gent associava Clementi sobretot al món pedagògic, perquè especialment les seves sonatines es toquen molt encara avui en dia. Clementi és més que això, no?
2: Clementi és moltíssim més que això. De fet, com ha dit, que si mirem les dates de naixement i de mort, veiem que agafa tot el període del classicisme, exactament. O sigui, comença gairebé al final del barroc i mor quan comença el romanticisme. Però, clar, la importància de Clementi és que quan estudies la seva obra t'adones de la influència que va tenir en altres compositors, la que també va rebre, naturalment, d'altres, però especialment amb un compositor com Beethoven, que van ser finalment amics, va ser editor de Beethoven a Londres, i la seva obra és molt revolucionària, però no s'estudia, perquè només s'ha quedat tancada a aquestes sonatines, que són precioses i que, a més, són una mica el germen de tota aquesta història nostra, però també els estudis del Gradus ad Parnassum, la selecció d'estudis més durs i que a vegades als pianistes doncs, els hi crea una certa dificultat i aquella imatge d'un compositor que és molt dur. I no, Clementi és un compositor excel·lent, emotiu, sempre molt intel·lectual, això també és veritat, però d'una categoria que al seu moment era comparat amb Beethoven.
0: D'on surt això del pare del piano? Qui li posa aquest sobrenom?
1: Sí, això va ser més tard, de fet. A la làpida, o sigui que és el que posa, va ser més tard, uns 40 anys més tard que l'enterrament. Però, en canvi, en vida, hi ha una publicació d'aquestes tant de música de Londres, de tan importants, ja li van dir el pare de la música moderna per piano, el que passa que tantes paraules no hi cabien a la llosa. Però, en realitat, ja el van batejar com a pare de la música moderna per piano, com a gran innovador.
0: I l'hem de vincular aquest instrument no només com a compositor, sinó directament relacionat amb la construcció de pianos. Ell era una marca de pianos.
1: Sí, era una marca i, de fet, ja de molt jove ja estava immers en el món de la mecànica i de la construcció de pianos, perquè se sap fa poc que ja de jove va treballar en un taller molt interessant del Merlin i allà, clar, ja va veure les entranyes, no, del que és un piano. I tota la vida, si vas llegint les cartes o què fa o què diuen d'ell, es nota que està sempre interessat per les innovacions, per la tecnologia, per el so. Clar, era un moment brillant del piano, era cada vegada patents noves, innovació, creativitat, i ell estava a dintre de tot això. No és d'estranyar, doncs, que, a més, perquè era molt famós, li posessin, el convidessin a crear una marca, no?, que és la Clementi & Company, que hi havia diversos personatges, socis. Però sí, clar, és com un final de el seu interès, no? I, a més, hi va aportar idees, i fins i tot sembla que alguna patent era seva, perquè hi entenia moltíssim.
0: Aquestes fàbriques i aquests

0: pianos que es van construir sota el seu nom és de l'etapa londinenca o de l'etapa anglesa, no?
1: Sí, sí, tant. El 1798 va començar, sí, la marca. I llavors ja es va dir que, bueno, va passar anys, va estar uns 31 anys al davant, al capdavant, no? I bé, es va remengar, va dir, aquí m'hi poso, i com tot el que feia, no? Ho feia amb molta energia, amb molta profunditat, no? No es quedava mai a la superfície. I les cartes mateixes són suculentes en aquest sentit, perquè explica detalls dels pianos o de com s'han d'embolicar per si hi ha mala mar o qualsevol cosa, no? És molt interessant.
0: I de Clementi a Kohler, no? En certa manera, diguem que el nom es va perpetuar després de la seva mort.
1: Sí, perquè ja en vida, o sigui, un d'aquests company eren els germans Collard, que a més eren grans amics i molt, molt apreciats, a part de... eren molt genials els dos germans Collard. Se venien molt i ja van treballar en vida molts anys. I llavors, un cop mort Clementi, van seguir fent pianos, ells, els Collard and Collard, es deien, i durant bastants anys, després de la mort de Clementi, encara van posar com a subtítol de la marca, com el piano que tenim restaurat, no?, a l'associació, doncs encara posaven Late Clementi Collard and Collard, perquè era com un record.

0: Aquesta febre vostra per Clementi, quan comença?
1: Mira, comença el 98, que ja fa molts anys, quan vaig gravar un disc i amb la Montse Roig de Bellaterra, del musical que es diu ara, vam fer una col·lecció de músiques que toquen els estudiants. I llavors la Montse m'ha dit, tria algunes sonatines, les que tu vulguis. I vaig estar mirant sonatines de tothom, no? de l'època, i em vaig quedar parada de lo que, per mi almenys, destacaven les sonatines de Clementi. Clar, un cop tocades ja de gran, que no és el tocat aquell justet de l'alumne petit. Clar, és molt diferent quan ho toques o sents tocat sempre a les escoles com amb prou feines. I clar, jo li veia allà una energia, una creativitat molt efervescent, molt enfora, molta creativitat. I per això vaig dir, però com és això? I llavors al gravar aquest disc vaig pensar, que jo no sabia ni què faria, que havia pianos, no sabia res, pot dir. Només que era una d'aquelles portades que estudiàvem de color verd, de la Boaló, i sabia poquet més, no? I allà em va intrigar aquest personatge. Llavors, per això, l'any 2000 ja vam anar a Anglaterra, als seus llocs, a alguns dels llocs, sí.
0: I aquesta recerca ha durat molts anys, Joan Josep.
2: Bé, de fet, aquesta connexió, com ha dit la Marina, va començar molt aviat i, de fet, va ser ella la que em va, d'alguna manera, introduir en aquesta aventura. Però sí, van ser molts anys en què vam viatjar i vam poder anar descobrint coses fins que, finalment, doncs, la Marina volia tocar amb un piano Clementi. Vam trobar-lo aquí a Barcelona, un piano restaurat de l'Anna Quatrecases, que és ara la nostra presidenta de l'associació. Vam gravar el disc immediatament, només veure'l. Sí. I llavors em va sorgir la necessitat de fer una associació, perquè, de fet, vam anar a Itàlia amb una convenció, amb una conferència internacional, i allà es trobaven, bueno, tots els grans especialistes del món de Clementi, fins i tot l'autor de que fa 50 anys havia fet la última biografia, no? Leon Plantinga, que era la biografia de referència. I bé, tot això, fent unes quantes activitats, com que ens vam engrescar, vam fer conferències, vam fer cursos, vam fer exposicions, concerts, i vam dir, ara ens hem d'organitzar una miqueta, i vam fer l'associació que, diguéssim, va néixer oficialment el 2017. I bé, i a partir d'aquí, com que sortien tantes coses, vam dir, home, nosaltres ara sabem bastantes coses de Clementi, poder toca explicar-les. I aquí va començar, diguéssim, la idea de redactar una biografia que estigués fonamentada i que tingués moltes coses a explicar.

0: Clar, el Joan Josep explicava que de tots aquests anys de recerca havíeu acumulat, m'imagino, molta documentació, molts coneixements. Això com es tradueix en un llibre? Com el vau plantejar? Com el vau estructurar?
1: Sí, això és difícil. A grosso modo, va per ordre cronològic. El que passa que a vegades hi ha temes que tenen molta importància i llavors s'han transformat en un capítol a part. O també, quan hi ha anàlisis musicals, que el Joan Josep els ha fet tots, els anàlisis musicals, de vegades, entremig també, clar, a la força es cola, diguéssim, algun apartat de la història del personatge. Però jo crec que és fàcil de llegir-ho. A veure, si ets especialista, pots llegir-lo tal qual, però si ets, diguem, melòman, però com que té una trajectòria tan fantàstica el personatge, pots anar llegint i si ve uns exemples musicals molt, molt específics, doncs te'ls pots saltar perfectament.
0: El que sorprèn és el que deia ara fa un moment el Joan Josep, que no s'hagués escrit cap biografia sobre Clementi fins que ara apareix aquesta. És a dir, és la primera biografia d'aquest gran compositor del segle XXI.
1: Sí, això ens pensem, ens sembla que sí. Bé, és que han sortit, sí, que a partir del 2002, que hi va haver una celebració dels 250 anys del naixement de Clementi, hi va haver una mica de boom a Itàlia i es va començar la publicació de l'obra completa de Clementi, cosa que encara no han acabat i que és molt profunda. I més cap aquí sí que hi ha hagut, o sigui, gent que l'ha anat gravant, gent que ho ha anat investigant i aquests últims anys realment és molt fecund i creiem que és un molt bon moment per Clementi perquè hi ha articles, més que en llibres, hi ha molts articles científics que estudien doncs, un determinat tema molt així, molt en detall, no? Més que un gran llibre. Per això sí que hi ha un interès creixent, no hi ha dubte, i que esperem també contribuir amb aquesta mica de gra de sorra, amb l'associació, que anem fent coses, i jo crec que sí que es va sabent, no?, qui era Clementi, mica en mica, i la gent s'hi llença a gravar-lo i a estudiar-lo. Creiem que van creixent totalment.
0: Hi ha algun aspecte relacionat amb Clementi que no es conegués i que gràcies a vosaltres i al vostre treball doneu a conèixer?
1: Sí, de fet sí. Hi ha un capítol molt important del cercle intel·lectual londinenc de Clementi, perquè als anys 1780, 90 i més endavant va estar dins de les tertúlies que es feien els grandíssims pensadors progressistes del moment, en aquell moment tan agitat, no? Amb la Revolució Francesa pel mig, diguéssim. I clar, hi ha noms entremig com que es va relacionar amb el pare de la Mary Shelley, que és el William Godwin, que és el filòsof, i la mare, que era la gran feminista Mary Wollstonecraft. I molts més noms grans, literats, científics de tot, i pintors, de tota mena d'artistes, no? De la Londres progressista. Això, quan ho vaig saber, perquè clar, vaig buscar molt, no? I quan em va sortir la font, no? Diguéssim, va ser una alegria bàrbara. L'altra cosa és, potser també aportem, sí, novetats, a l'últim capítol de vida de Clementi, el que ja viu a fora i lluny de Londres i que no hi ha gairebé informació. Però per sort tenim una col·laboradora que hem conegut, que ens hem escrit durant 7 anys, que és Janet Horton, que ens ha buscat, ella, i ha trobat un document importantíssim per saber els moviments d'allà, no? I aquí, clar, aquí aportem també imatges, perquè al llibre hi ha 118 imatges. Algunes són primícies que mai s'havien vist, no? I bé, amb això ens fa molta gràcia, sobretot al conèixer gent en directe, no? A Anglaterra, haver pogut tenir la sort de parlar amb gent coneixedora, això ha sigut molt important.
0: El tema de la digitalització del que són les hemeroteques, això us ha ajudat també a l'hora de fer recerca?
1: Sí, per exemple, en això dels cercles intel·lectuals vaig poder arribar

A més endins, degut a que es va fer la web, es va crear la web del William Godwin a Anglaterra. I llavors, clar, allà hi havia molta informació de les seves agendes, dels seus escrits personals, no? I on sortia el nom de Clementi moltes vegades.

0: Com ha anat la relació, l'entesa amb l'editorial, que són la gent d'Arpegio, que han estat els que us han publicat aquest volum? Aquest treball com ha estat?
1: Bé, el trobar Arpegio ha sigut un privilegi. I la veritat és que explico una mica com ha vingut, perquè va ser que vaig anar a Urueña, a Valladolid, i després a Valladolid vaig conèixer l'Antonio Baciero, que és un pianista, ja és molt veterà, molt gran. És un dels primers que van publicar l'obra de Cabezón aquí a Espanya. Bueno, a Espanya no, a l'estranger, crec, eh? Va investigar molt sobre la música de Cabezón, encara que ell és pianista, bàsicament. Un intèrpret increïble, a més, unes capacitats de memòria i de pianisme molt grans. Un senyor molt gran. I ell tenia, a més, pianos de Clementi i de Kohler personals, de la seva col·lecció personal, que també me'ls va ensenyar. I em va dir això, dic, conec un editor que està a Sant Cugat, que és on jo treballava, al Conservatori de Sant Cugat, que això segur que l'interessarà. I li va donar la referència, el que sigui. I sí, vam connectar amb Jaume Tortella, que és el director de l'editorial Arpegio, i s'hi va interessar immediatament. I a més ens va ajudar moltíssim, va col·laborar en les correccions, va estar al darrere, hem estat gairebé un any això de toma i daca, que en diuen, no? Per treballar sobre els detalls i això. I finalment el llibre es publica, i això és un privilegi, com dic, perquè no és fàcil publicar un llibre d'aquestes característiques, a més que és força tècnic, no? O sigui, és per tothom, però és un tema molt concret, no?
0: Surt primerament en castellà. M'imagino que la il·lusió seria que es pogués publicar en anglès, per exemple, i així arribar a un públic més ampli, i en català, potser més endavant, no?
2: Sí, en anglès ens ho estan demanant molt, perquè, clar, tots els coneixedors de Clementi, d'Anglaterra, que coneixem nosaltres, no?, i que hem parlat amb ells, ho estan esperant en candeletes. O sigui, ara els ja estem enviant el llibre, però, clar, no tenen l'idioma. Llavors, tothom ens diga moltíssim que el fem traduir. Clar que sí, és lògic, no?, perquè pugui ser tot el món, diguéssim, que s'hi pugui informar, no? Bueno, el que encara no hem tingut temps ni de saber amb qui, clar, hi ha un pressupost que no sé, vull dir, no hi és el pressupost de moment, hem de començar-ho a pensar, però l'interès és molt, molt, molt important, ho hem d'acabar fent.

0: Un cop fet el llibre, un cop publicat, quines sensacions teniu? És com tenir un fill, en certa manera, no? per la durada de gestació i de redacció, correcció...
1: Sí, sí, és molt d'esforç. Realment és un part. Clar, sempre quan surt, no? Quan és el moment important, de vegades no sé si et passa que estàs com en una altra galàxia i no sé si te n'acabes d'adonar de l'alegria. Estàs content, però no sé si acabes de ser conscient de tot. I ara estem una mica en aquesta situació. Estem contents, però encara és com en una mica núvol i com que tenim molta feina i moltes coses, encara no ens n'hem adonat del tot.
0: Què n'espereu, Joan Josep? Una mica avui, en el moment que gravem aquesta conversa, és la presentació a Barcelona, al Conservatori Municipal de Música.

0: Hi haurà més presentacions. La idea és donar a conèixer el llibre més enllà fins i tot de Barcelona i Catalunya.
1: Això és el que intentarem. Suposo que, clar, ara just acaba de sortir, però suposo que podrem fer algunes presentacions en altres llocs de la geografia d'Espanya, suposo, i a Catalunya també. Tenim pendenta una a Sant Cugat, justament, que a més és el lloc de treball i el lloc que Arpegio té la seva seu oficial. Però sí, ara hem de posar-nos-hi, vull dir que acaba de néixer la criatura.
0: I ara què? Aquesta és la següent pregunta. Un cop teniu la biografia, quin és el següent repte o pas, o no us ho heu plantejat, em sembla?
2: Som una mica d'improvisar. I ara, com tenim aquest moment tan impactant de la presentació, això és el nostre horitzó immediat, perquè som una mica així, de les coses una mica les improvisem o les anem pensant a mesura que les anem fent. No som de plantejar a molts anys vista nosaltres.
1: Però tenim alguns projectes immediats també, per exemple, seguim fent recerca, seguim escrivint molt sobre això i tenim també altres projectes que no tenen a veure amb Clementi, però avui no toca.
0: En tot cas, potser algun altre enregistrament teu, Marina, sí que estaria bé, no? Què me'n dius?
2: Sí, de fet, sí, ja tenia un repertori al cap pensat. El que passa que, clar, tot no es pot fer, és com si hi ha tantes coses i amb la recerca ja saps que són moltes hores i viatges entremig, molts e-mails, moltes preguntes, molt de reunions, moltes qüestions a resoldre, no? Llavors t'ocupa molt temps, però sí, el tinc al cap, un altre... Sí, sí, clar, sempre.
0: En tot cas, ara és un moment de gaudir d'aquest nou llibre, un llibre de 500 pàgines, poca broma, amb molt de contingut, molt de suc. Moltes felicitats, Marina Rodríguez de Prià i Joan Josep Gutiérrez Izquierdo, i que vagi molt bé.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies.
3: El taller del lutier.

Marina Rodríguez Brià era la intèrpret de totes les músiques que han acompanyat de fons la conversa enregistrada al Conservatori Municipal de Música de Barcelona amb ella mateixa i també amb en Joan Josep Gutiérrez Izquierdo, autors del llibre Un viaje musical con Muzio Clementi, ensayo biográfico. Ara al final sentíem un dels 8 valsos per a piano que Clementi va escriure a Londres l'any 1798 amb acompanyament de triangle i pandereta. Era l'opus 38, número 11. El piano que sentíem era un piano de taula, un Schlöcker, de 1831, conservat al Museu de la Música de Barcelona. Aquest era l'instrument que tocava la Marina, mentre que Jordi Gardenyes tocava el triangle i Pilar Sobirà la pandereta.

0: de fer una peça perquè no trobo ningú que me la faci, fes-me aquest favor, paga, cobra'm el que vulguis. I te'n vas al taller i endolles i la meitat de les màquines no funcionaran. I jo vaig pensar, el cos humà és més o menys el mateix. Doncs pues, donem-li un manteniment que pugui anar fent cada dia i no treballi 10 hores, però que en treballi 5. I és el que faig.
1: Lutier@catmusica.cat

0: Sons llunyans, amb Cristina Alís Rauric.
1: Cristina, bon dia, bona hora.
2: Bon dia, Pere Andreu.
1: A la secció anterior ens vas parlar de les fires medievals i una mica també d'aquell univers musical que ens ve de l'edat mitjana a través del cinema. I avui ens portes un altre tema que també pot generar confusió. Ens parles de les tres cultures i això ens situa a la península Ibèrica, oi que sí?
2: Exactament, avui tornem a parlar dels imaginaris, no? Com dèiem en la secció passada, tothom té un imaginari, no? Del que ens imaginem que seria l'època medieval o el que ens agradaria que hagués estat. El concepte de les tres cultures és un concepte que originalment sí que és, té un punt històric, no? Perquè es fa servir per parlar d'en aquest moment on tres cultures, que de fet són tres religions, la religió cristiana, la musulmana i la jueva, es troben en el mateix espai. Per tant, això és un fet històric innegable. Després hi ha l'altre vessant, que és quan aquest concepte s'ha transportat en el món musical. I el fet va ser que hi ha hagut una sèrie de festivals que han començat a utilitzar aquest nom de les tres cultures per fer referència a un tipus de concert on hi ha música de les tres cultures o de les tres religions, no? Creant així un nou producte. La pregunta és si realment això transmet una pràctica històrica real que hagués succeït en aquella època o no. I a vegades el fet de fer tres cultures, a vegades són tres, a vegades són quatre, a vegades són cinc, a vegades hi entra tot, no?, dins d'aquest concepte. Per tant, avui el que voldria és explicar una miqueta què en sabem d'aquesta època medieval sobre aquestes tres cultures i què en sabem de la seva música.
1: Doncs et sembla que comencem per aquí una mica? Són molt diferents, entenc, les músiques d'aquestes tres cultures que comentes. Tot i que puguin sonar en un mateix concert, en teoria haurien de ser molt diferents, o el concert hauria de ser molt divers, no?
2: Exactament. Justament aquesta és una dels atractius dels concerts. Aquests és que són molt variats, són fascinants perquè tenen diferents estils. Després hi ha també aquest element més exòtic o oriental, no?, que a vegades també romantitzem, perquè és un món que desconeixem. Independentment de les tres cultures, pocs de nosaltres coneixem bé la música del món oriental o la música dels mons religiosos que hi ha a dins d'aquest món oriental. Però bé, si anem a parlar exclusivament de l'època medieval, ens trobem primer amb un fet que podria sorprendre molta gent. Mentre que tenim una quantitat de música cristiana enorme, molt i molt i molt gran, de l'època medieval en tenim molt poca sobre música jueva o bé musulmana. Sí que tenim molts textos, no? I evidentment que aquests textos eren cantats. Però què passa amb les melodies? Aquestes melodies s'han d'anar a buscar a un altre lloc o bé en períodes més tardans o bé s'ha de crear una nova música. Per tant, és un compromís, no? És un compromís. Tenim uns textos que potser sí, que són originals, però la seva música no necessàriament. I algunes d'aquestes músiques, per exemple, de peces jueves, algunes que són molt famoses, es troben a partir del segle XIX i XX. O sigui, no són tan antigues, no? O alguna d'aquestes músiques islàmiques que n'hi ha de molts estils, i avui no en podríem parlar perquè estem parlant d'un món enorme i que jo no sóc l'experta per parlar-ne, però tenim diferents estils, cadascun amb el seu tipus d'interpretació i de colors. Una de les més famoses és la música otomana, que té el seu període d'or en el segle XVIII, de 7 i 18. Per tant, també, per un oient que sigui conscient que escoltar música otomana no és necessàriament medieval. Estem parlant d'una música, per nosaltres seria barroca, no? Per tant, hi ha uns segles de distància, que no vol dir això que no es pugui fer. Simplement estem donant la informació, no?, de quines músiques s'estan fent servir per poder juxtaposar aquestes tres cultures o tres religions en un concert.
1: Per tant, pel que dius, es conserven molt poques músiques musulmanes i jueves.
2: Exacte.
1: I d'on les treuen? I aleshores,

0: quines fan servir? Aquestes que deies posteriors? I les
1: moltes
0: fan
1: vegades,
0: passar com a antigues, com medievals?
1: Hi ha algunes melodies, per exemple, algunes de les jueves, que sí que daten del segle XVI. I algunes de les àrabs són la música anomenada andalusí, que se suposa que es traça endarrere fins a, en aquesta època. Quin problema tenim que estem parlant de músiques de tradició oral?
0: Clar.
1: És a dir, es pot justificar que hi havia una tradició oral que s'ha anat passant de segle a segle, però no podem posar la mà al foc que en el segle XII o XIII sonessin exactament igual. És a dir, és natural que una música es desenvolupa a través dels segles. Per tant, no vull dir que no ho sigui, sinó que té una tradició que no podem traçar i que ningú, ni jo ni ningú, no podríem posar la mà al foc i dir això sonava 100% igual a l'època medieval. Per tant, s'utilitzen aquestes referències de la tradició oral.
0: Per tant, aquesta tradició ens connecta amb la música tradicional. És a dir, a l'hora d'anar a buscar fonts o arrels, forçosament has d'anar a aquest tipus de música,
1: no? És molt bona pregunta, perquè no totes les músiques orals són tradicionals. Estem parlant que hi ha algunes d'aquestes músiques que es consideren cultes. De fet, la música andalusí s'estudia en el conservatori, al nord d'Àfrica. Per tant, ells la consideren una música culta i d'un grup social noble, gairebé. Per tant, no és una música qualsevol de carrer, és una música ja d'un estatus social. Nosaltres, en el nostre imaginari, sí que solem relacionar-hi amb que és una cosa molt tradicional i música de carrer, etc, però no necessàriament. Per tant, és veritat que desconeixem, sobretot se'ns escapa, quan es tracta de música oriental, se'ns escapa una mica el context social històric d'aquestes músiques.
0: I estem parlant sobretot de melodies cantades, però després hi ha el tema dels instruments. Com s'acompanyen,
1: sí,
0: no?
1: Sí, vols, perquè n'hem de parlar de tot això, però també m'agradaria que poguéssim fer algunes audicions, no?, per veure una miqueta. Per exemple, una d'aquestes peces tan famoses són Tres Morillas de Jaén. És una d'aquestes peces que s'ha versionat moltíssim en diferents estils orientals, tant estil doncs, més islàmic, estil més jueu, que diguéssim, però que originalment apareix escrita en el Cancionero de Palacio, que és entre 1490 i 1505, just en el moment de l'expulsió d'aquestes religions de la península ibèrica. Aquesta peça, amb un estil polifònic típic, no?, del Renaixement, de la península ibèrica, no?, el més pur estil europeu que es pugui fer, doncs ha estat molt versionada en moltíssims estils diferents. El que us proposo és que l'escoltem ara en dues versions. Una primer, una versió que seria, diguem-ne, històrica, no?, de lo que seria corresponent a l'època, amb l'ensemble La Vihuela, amb Julia Fritz a la flauta i Joachim Gassmann a la viola.

I ara podríem escoltar una altra versió més orientalitzant d'un CD de Begoña Olavide, on fa una selecció de peces, no? El so, com diu el títol del CD, el so de musulmans, jueus i cristians. Per tant, és una altra versió molt diferent que sentireu d'aquesta mateixa peça.

0: amb aquesta proposta de Begoña Olavide s'entén que possiblement aquestes tradicions musicals d'aquestes tres cultures van dialogar entre elles.
1: És possible, clar, era molt fresc. Aquest manuscrit passa en el moment en què s'expulsen, però és evident que la cultura hi deixa una petjada. I, de fet, la mateixa Begoña Olavide, en el seu disc, hi diu: obres compostes per músics cristians dels segles XV i XVI, basades en melodies i cançons populars de tradició oral dels moros. És a dir, que ella mateixa, no?, fa referència com dir, a veure, la font és cristiana, però és possible que hi hagi una tradició oral que la puguem seguir d'altres cultures.
0: I pel que fa al cant melismàtic, és a dir, totes aquestes tradicions acostumen a cantar un tipus de melodies on agafen una vocal i l'allarguen amb diferents notes. Sí. Això passa en les tres cultures, no?
1: Dins de l'imaginari nostre és un element que nosaltres creiem que existia en el món musulmà, per exemple, i que nosaltres l'hem incorporat a la nostra cultura. Això és una creença que està molt extensa. Però, de fet, hi ha un musicòleg que ens explica com, de fet, va ser al revés. Ens parla d'unes fonts on expliquen el cas d'un musulmà que està fascinat pel cant hispànic. El cant hispànic seria el cant gregorià que teníem a la península Ibèrica abans que arribés el cant gregorià, ¿vale? Perquè el cant gregorià arriba més tard. Per tant, el cant hispànic és un cant que està pleníssim de melismes, podria arribar a tenir fins a més de 100 neumes, que són diferents tipus de notes, per una sola síl·laba. Més de 100 neumes per una sola síl·laba, estem parlant que podien ser 150 notes o potser 200, llarguíssimes. Per tant, els musulmans admiren això perquè el seu cant és silàbic. És a dir, al revés, cada síl·laba té una sola nota, és just al revés del que creiem. Per tant, aquest musicòleg, que es diu Manuel Pedro Ferreira, ens demostra que és al revés del que creiem. El melisme és típicament ibèric.
0: I podríem posar un exemple d'això?
1: Sí, podríem escoltar, per exemple, un d'aquests cants hispànics cantats per l'Escola Antiqua, dirigits per Juan Carlos Asensio.

0: I pel que fa al cant a diverses veus, pensem en monodia, el cant gregorià, el cant pla seria monodia, però també en aquestes tradicions es canta a diverses veus, fins i tot a la tradició cristiana s'improvisaven melodies sobre la fonamental aquesta, sobre el cant pla. Sí. Això ho trobem en les altres tradicions?
1: És una molt bona pregunta, perquè molta gent potser sorprendria de veure com en moltes tradicions orientals no es fa servir la polifonia, sinó que es fa servir la homofonia. És a dir, que tots els membres d'aquell grup fan exactament la mateixa melodia. Potser amb petites variacions, però tothom fa la mateixa melodia. I això és diferent de la música europea, on tenim una tendència o bé a fer polifonia o bé a utilitzar instruments que afegeixen una altra veu, sigui un bordó o un contrapunt amb una veu que té el seu moviment propi. Per tant, és una altra diferència que tenim entre aquestes diferents músiques. De fet, podríem escoltar-ho, perquè el terme homofonia deu ser nou per a alguns dels oients. Podríem sentir aquí una versió d'una peça, de fet, europea, Ondas do Mar do Vigo, on escoltarem The Dufay Collective. Tenim una veu cantant més una flauta que està fent exactament la mateixa melodia que la veu. Això seria un exemple d'homofonia.

I ara sentim un exemple de monofonia, és a dir, una peça que té una sola veu, està escrita per una sola veu, però que al moment que s'incorporen els instruments sentim altres notes que creen una polifonia al moment d'acompanyar-la.

I finalment escoltem un exemple de polifonia. Aquesta polifonia sí que està escrita amb les seves veus i es tracta d'una peça del Codex Calixtinus del segle XII que s'anomena Con Gaudent Catholici.

0: Bé, de fet, això és només una aproximació a aquest món, a aquest univers fascinant, que és traslladar-nos sonorament, musicalment, en una època en què van conviure tres cultures tan diferents entre si, oi, Cristina?
1: I tant, és un món fascinant i enorme.
0: I això donaria per una altra secció, potser?
1: Donarà per una altra secció,
0: sí. Doncs serà la propera, fins aleshores.
1: Fins aviat i moltes gràcies.

Fins aquí arriba el taller del luthier d'avui i és moment, doncs, dels agraïments, que aquesta vegada són per als pianistes i especialistes en Muzio Clementi, Marina Rodríguez Brià i Joan Josep Gutiérrez Izquierdo, i també per la musicòloga i especialista en instruments de tecla històrics, Cristina Alí Raurich. Moltes gràcies a tots tres.

0: Aquí s'acomiada també per Andreu Geriot, esperant que hagueu passat una bona estona, i emplaçant-vos al pròxim taller, que serà el número 400. Fins aleshores, gràcies per la vostra atenció, salut i instruments.
1: Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.

0: S'acaba aquí el brindis de l'acte primer de l'òpera La Traviata de Giuseppe Verdi, que hem sentit en la versió de Joan Sutherland fent de Violetta i Luciano Pavarotti en el paper d'Alfredo. Amb ells hem sentit també el cor de l'Òpera de Londres i la National Philharmonic Orchestra sota la direcció de Richard Bonning.
1: Catalunya Música.

música sense paraules. No cal parlar per sentir.

Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.

Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

0: A Catalunya Música, el violí vermell. Amb Xavier Casanef.
1: Sigueu tots benvinguts al Violí Vermell, l'espai que Catalunya Música dedica a la música de cinema. Avui, programa número 773. El programa d'aquesta setmana anirà de cançons. Avui dediquem el Violí Vermell a dos dels autors de cançons més importants de la història del cinema. El primer d'ells era principalment lletrista, tot i que també va ser compositor i fins i tot cantant. La segona és una compositora encara en actiu que acumula èxit sobre èxit. Avui, al Violí Vermell, un programa en dues meitats. La primera dedicada a les cançons de Johnny Mercer, la segona a les cançons de Diane Warren. Si juntem les dues meitats, tindrem cançons del cinema que aniran de la dècada dels 40 del segle passat fins als nostres temps actuals.
0: Mozart, Wagner, Herman, Britten, Williams, Nyman, Guinovart, tots junts, el Violí Vermell.
1: I amb en Pau Blasi, bona lletra, millor música, al control tècnic.
0: El Violí Vermell. La música clàssica en color i en blanc i negre.
1: Comencem per Johnny Mercer. John Herndon Mercer, o Johnny Mercer, nascut el 18 de novembre del 1909 al poble de Savannah, a l'estat de Georgia, als Estats Units, i mort el 25 de juny del 1976 a Hollywood, va ser un lletrista, compositor de cançons i cantant. Des de mitjan dècada de 1930 i fins ben entrat als anys 60, moltes de les seves cançons estaven entre les més populars per al públic de l'època. La seva faceta més coneguda i en la que més va excel·lir va ser la de lletrista, és a dir, la persona que escriu les lletres de les cançons. Penseu que Johnny Mercer va escriure la lletra de més de 1.500 cançons, incloent-hi composicions per al cinema i per espectacles teatrals del circuit de Broadway. Johnny Mercer, al llarg de la seva carrera, va rebre fins a 19 nominacions als Oscars i d'aquestes 19 nominacions el va guanyar en 4 ocasions.
0: El Violí Vermell. La música clàssica i la música de cinema.
1: Nosaltres ara us oferirem una selecció de les millors cançons de Johnny Mercer i per fer-ho ens basarem precisament en algunes de les que van ser nominades o guanyadores de l'Oscar. Per exemple, tot i que Johnny Mercer va començar a la dècada dels 30, la nostra primera audició és de l'any 1941, la cançó Blues en la nit, del film del mateix títol, dirigit per Anatole Levac. Blues en la nit és, com el seu nom indica, un blues, que a partir de l'èxit popular que va tenir en aquesta pel·lícula, el tema va passar a formar part del gran cançoner americà i va esdevenir ràpidament un estàndard cantat i versionat per centenars de cantants nord-americans. La música de Blues in the Night és de Harold Arden, un dels primers i més continuats col·laboradors amb Johnny Mercer, formant equip, Arden a la música i Mercer a les lletres. En aquest cas concret, Arden i Mercer van escriure tota la banda sonora de la pel·lícula Blues in the Night. Un dels requisits era que hi havia d'haver una cançó de blues que es cantés en una cel·la d'una presó per un tema de l'argument que ara no ens ve al cas. Com era habitual, el compositor Harold Arden va escriure primer la música i després Johnny Mercer va escriure la lletra. El títol, Blues in the Night, descriu la solitud i la frustració romàntiques del narrador de la cançó, recordant els advertiments que li feia la seva mare quan ell era petit. Després de compondre la cançó i escriure la lletra, el baríton afroamericà William Gillespie va ser contractat per interpretar la cançó a capella en una escena de la pel·lícula ambientada en una cel·la d'una presó. La cançó Blues en la nit va ser nominada a l'Oscar, ja era la quarta nominació de Johnny Mercer, i nosaltres us l'oferim tal i com se sent a la pel·lícula, amb William Gillespie cantant-la a capella.
2: Comes night you start to thinking, then the miseries get you.
3: It sure does. That's why we're all here.
4: Hush your mouth, man.
5: My mama done told me when I was in knee pants. My mama done told me, son.

L'èxit de Johnny Mercer en un moment determinat va ser tan gran que fins i tot se'l contractava per escriure les lletres a temes musicals que no havien sigut compostes en format cançó. Aquest va ser el cas, per exemple, de les lletres de Laura, Midnight Sun o Satin Doll, totes elles escrites una vegada la música ja havia sigut un èxit. O també li van demanar escriure lletres en anglès de cançons estrangeres, com Fulles Mortes, basada en la cançó francesa del mateix títol. Aturem-nos, però, en Laura, que he citat abans. Laura va ser una pel·lícula de l'any 1944, dirigida per Otto Preminger i protagonitzada per la Jean Tierney i en Dana Andrews. Un film del gènere negre en la que un detectiu s'enamora d'una dona presumptament assassinada. Una excel·lent pel·lícula que des d'aquí us recomanem de totes totes. Doncs bé, la banda sonora a càrrec de David Raxin va ser un gran èxit i la seva melodia es va fer molt popular. Tant que es va demanar a Johnny Mercer que escrivís una lletra per a la melodia i així poder vendre molts discos amb el tema convertit en cançó. Johnny Mercer va aconseguir no només que la lletra encaixés amb la melodia, sinó que també encaixés amb el personatge de la pel·lícula, jugant amb l'aire de misteri del film i tractant les coses de manera més aviat al·lusiva. La cançó es va publicar l'any 1945 en 5 versions diferents i de seguida va entrar en les llistes d'èxits. La versió de Laura de l'orquestra de Buddy Herman va vendre més d'1 milió de discos i és la que nosaltres us oferim.

Passem ara a la cançó que li va proporcionar Johnny Mercer el seu primer Oscar després de 8 nominacions, el tema On the Hutchinson, Topeka and the Santa Fe, del film musical The Harvey Girls, Les noies Harvey, de l'any 1946, dirigit per George Sidney i protagonitzat principalment per la Judy Garland. La pel·lícula The Harvey Girls parla d'unes noies, unes cambreres, que treballen per a una cadena de restaurants anomenada Harvey, que al principi del film viatgen en un tren de la ruta de Hutchinson, Topeka i Santa Fe. Vaja, com si diguéssim que van en el tren que fa la línia de Rodalies, l'Hospitalet Puigcerdà de la R3. La qual cosa em fa pensar que si aquesta pel·lícula s'hagués rodat a Catalunya, no podria ser una pel·lícula, sinó que hauria de ser una sèrie amb moltes temporades, perquè fins que no arribessin al seu destí, pobres noies... En fi, va, és igual, seguim. La cançó fa referència a aquest tren d'aquesta línia d'Hutchinson, Topeka i Santa Fe. I quan la sentim, notarem que va tenint tot un ritmet com del traqueteig del tren quan circula per la via. La cançó a la pel·lícula la canta la Judy Garland amb el suport dels actors Ben Carter, Marjorie Main, Virginia O'Brien, Ray Bolger i el cor dels estudis de la Metro.

Doncs si estàvem al 1946, passem al 1951 i a la següent nominació a l'Oscar de Johnny Mercer, que va tornar a guanyar. En aquesta ocasió va ser amb la cançó In the Cool, Cool, Cool of the Evening, que podem traduir a la fresca, fresca, fresca del capvespre, i que pertany a la pel·lícula Here Comes the Groom, Aquí ve el nuvi, de Frank Capra, amb una història en la que, per legalitzar l'adopció de dos orfes, un corresponsal de guerra ha de casar-se en el termini màxim d'una setmana. La pel·lícula la van protagonitzar Bing Crosby i la Jane Wyman, que són els que canten aquesta cançoneta, música de Hughie Carmichael i lletra, és clar, de Johnny Mercer.

0: El violí vermell. Amadeus, Williams i Casas, associats.
1: Passem ara a la dècada dels 60, una dècada plegada d'èxits i de premis per a Johnny Mercer. També va ser, però, una dècada plegada de complicacions a causa de diversos escàndols derivats de la seva vida privada, que aquí no venen al cas, però que li van donar fama de persona conflictiva. Tanmateix, el seu mestratge professional estava fora de tot dubte, com així ho demostren les dues cançons que sentirem a continuació. La primera d'elles és una de les cançons més famoses del cançoner nord-americà, el popular Moon River, de la pel·lícula Breakfast at Tiffany's, Esmorzar amb diamants, el meravellós film de Blake Edwards amb l'Audrey Hepburn i en George Pepper. L'èxit de la cançó Moon River va rellençar la carrera de Mercer com a lletrista, que s'havia estancat a mitjans anys 50 perquè el rock and roll havia substituït els estàndards de jazz com a música popular de l'època. Una lletra, la de Moon River, en la que Mercer va evocar els anys de la seva infantesa al seu poble de naixement, a Savannah, al sud dels Estats Units, i el seu anhel d'ampliar els seus horitzons. Una cançó meravellosa que l'Audrey Hepburn canta acompanyada de guitarra en la pel·lícula, però que nosaltres sentirem amb la seva versió dels títols de crèdit inicials. Una cançó que li va proporcionar Johnny Mercer el seu tercer Oscar.

Abans no ho he dit, però la banda sonora d'Esmorzar amb Diamants, i per tant la música de la cançó Moon River, és de Henry Mancini. I va ser precisament amb Henry Mancini que Johnny Mercer va tornar a tenir una gran època plena de grans èxits, en ser lletrista de la major part de cançons de les pel·lícules en les que Mancini feia la banda sonora. I si l'any 1961, amb Moon River, Johnny Mercer va guanyar l'Oscar, amb Dies de vi i roses, de l'any següent, 1962, ho va tornar a aconseguir, en aquest cas el seu quart i darrer Òscar, de nou amb música de Henry Mancini. Dies de vi i roses és un film de nou dirigit per Blake Edwards i protagonitzat per Jack Lemmon i la Lee Remick sobre una parella i els seus greus problemes amb l'alcoholisme. La lletra de Johnny Mercer de Dies de vi i roses és una mena de prodigi, ja que la cançó té només dues estrofes i cadascuna d'elles són només una única frase de quatre versos. És a dir, d'una complexitat compositiva a l'hora d'escriure la lletra que només un gran com Johnny Mercer podria

Bé, arribem a la nostra última cançó amb lletra de Johnny Mercer en aquesta primera meitat de programa. Serà la darrera cançó que va escriure per al cinema, el tema El llarg adéu de la pel·lícula del mateix títol de l'any 1973. Si la trajectòria de Johnny Mercer l'hem començat als anys 40, la clourem en aquest 1973 en una banda sonora de John Williams, cançó cantada per Sclidy King.

0: El violí vermell a Catalunya Música. Intensament clàssica.
1: La segona protagonista del nostre violí d'avui és la Diane Warren, una de les compositores més exitoses de la música contemporània. Diane Warren, nascuda a Van Nuys, a Califòrnia, als Estats Units, el 7 de setembre del 1956, és una compositora, música i productora que va començar la seva carrera a principis dels 80 com a compositora de cançons i que des d'aleshores és l'autora de més de 400 cançons interpretades per artistes tan diferents com Celine Dion, Aerosmith, Beyoncé o Lady Gaga. Al llarg de la seva carrera ha sigut nominada a l'Oscar en 17 ocasions i no l'ha guanyat mai. Penseu que fins i tot Hollywood es deuria avergonyir d'això i li van acabar donant un Oscar honorífic l'any 2022. I tot i així ha seguit estant nominada després en 3 ocasions més sense tampoc guanyar-lo.
0: El violí vermell, amb Xavier Casanef.
1: Amb Johnny Mercer hem acabat els 70s, l'any 1973. Amb Diane Warren començarem per l'inici de la seva carrera, als 80, i ens aturem

Dut. Au, canviem de sonoritats i instrumentacions. Benvinguts als 80. Nothing's gonna stop us now, tal com crèiem els que érem joves als 80. Res no ens aturarà ara.

Els 90 va ser la dècada en la que Diane Warren no només va agafar nom en la indústria de la música i del cinema amb les seves cançons, sinó que moltes d'elles les van recompensar amb premis i primeres posicions en les llistes d'èxits. Pel que fa al cinema, sentim ara la cançó que li va proporcionar la seva segona nominació, la cançó Because You Loved Me, perquè em vas estimar, de la pel·lícula Íntim i personal de John Avnet del 1996,

història romàntica protagonitzada pel Robert Redford i la Michelle Pfeiffer. Because You Loved Me, cantada per Celine Dion, va rebre crítiques positives unànimes de la crítica musical mundial i es va convertir en un èxit internacional, arribant al número 1 als Estats Units, al Canadà i a Austràlia, i entrant al top 10 en nombrosos altres països. Als Estats Units, la cançó va vendre més de 2 milions de discos i a tot el món més de 5 milions en els primers mesos de llançament i va guanyar un premi Grammy a la millor cançó escrita per a mitjans visuals. La pel·lícula explica la història d'una jove periodista i la seva relació amb un veterà reporter ja al final de la seva carrera, que l'ajuda i la protegeix. La cançó, Because You Loved Me, perquè em vas estimar, la Diane Warren la va plantejar com un homenatge al seu pare. Resulta que quan Diane Warren, de joveneta, li va dir a la seva mare que volia ser compositora, ella li va aconsellar que abandonés aquell somni i que acceptés una feina de secretària. En canvi, el seu pare va continuar creient en ella i la va animar i, a més, li va comprar una guitarra perquè assagés i la va portar a audicions musicals. Diane Warren, doncs, quan va veure l'argument d'aquesta pel·lícula i va haver de compondre la cançó, va establir un paral·lelisme i es va inspirar en l'agraïment al seu pare per escriure Because You Loved Me.

Una de les pel·lícules de l'any, de l'any 2001, va ser Pearl Harbor, dirigida per Michael Bay i protagonitzada pel Ben Affleck, en Josh Hartnett i la Kate Beckinsale, en una dramatització de l'atac a la base naval de l'Armada dels Estats Units a Pearl Harbor, a Hawaii, el 7 de desembre del 1941, per part de l'aviació japonesa en el marc de la Segona Guerra Mundial. Un atac sense previ avís, per sorpresa, que va ser el detonant de la participació nord-americana en la guerra. A la pel·lícula, els fets històrics són el rerefons d'una història d'amor i de relacions personals entre els protagonistes. Com sol ser habitual en aquest tipus de pel·lícules comercials, els productors van voler incloure en la banda sonora, que en aquest cas és de Hans Zimmer, una cançó d'èxit creada expressament per al film, i van recórrer, com ha passat tantes vegades en aquestes darreres dècades, a la Diane Warren. I així va ser que la Diane va compondre el tema «There you will be», «Allà hi seràs». Tenint present el gran nombre de vides que es van perdre en l'atac a Pearl Harbor, la cançó tracta sobre recordar els coneguts que ens han deixat i recordar-se un mateix que sempre estaran amb nosaltres. La lletra parla de l'agraïment vers la persona que ja no hi és. Una poderosa balada que va ser oferta a Celine Dion perquè la interpretés, però que la va rebutjar perquè deia que ja no volia cantar cap altra balada romàntica d'una banda sonora. Pensem que Celine Dion és la cantant de la cançó de Titanic, de 4 anys abans. I així va ser que se li va oferir a la cantant Faith Hill, que va acceptar encantada i que és la que ara ens cantarà There You Will Be.

0: A Catalunya Música, el violí vermell.
1: Sentirem ara la cançó Till It Happens to You, Fins que et passi a tu, que és una cançó de la Diane Warren que va comptar amb la col·laboració de la Lady Gaga, que va ajudar a compondre-la i que la interpreta. Till It Happens to You és el tema principal de la banda sonora del documental The Hunting Ground, Terreny de caça, del 2015, un documental dirigit per Kirby Dick sobre la incidència de les agressions sexuals als campus universitaris dels Estats Units i el fracàs de les administracions universitàries per tractar-lo com cal. Till It Happens to You, Fins que et passi a tu, és una cançó sentimental que narra com pot arribar a ser de difícil superar determinades situacions de la vida. Els diners que es van recaptar amb les vendes van ser donats a diferents organitzacions que brinden suport a les víctimes d'abús sexual, principalment als Estats Units.

La darrera cançó de la Diane Warren que sentirem pertany a un documental que es va fer l'any passat sobre la seva vida, titulat Diane Warren Relentless, Diane Warren Implacable, dirigit per la Bess Carman i que ens ofereix una panoràmica sobre la trajectòria personal i professional d'aquesta compositora de personalitat peculiar i èxits incontestables. Aquest documental inclou també la gestació d'una cançó, Dear Me, estimada jo, de la mateixa Diane Warren i que interpreta La Queixa, una cançó que neix d'una reflexió íntima de la compositora sobre el que li diria a la seva jo més jove, connectant amb experiències de superació i creixement personal. Una cançó que de nou va ser nominada als Oscars aquest 2026.

Doncs bé, fins aquí aquest violí vermell d'avui, en el que hem fet un passeig des dels anys 40 fins als nostres dies en les cançons del cinema, a través de les cançons de dos dels grans entre els grans, Johnny Mercer i Diane Warren. Cançons boniques que esperem que us ajudin a tenir un bon dia. Rebeu una salutació de qui us ha parlat, Xavier Casanef, a la redacció del guió i a la locució, i d'en Pau Blasi, al control tècnic. Que tingueu una bona setmana. Que la música us acompanyi.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
2: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. Avui, màgia i encant, el món màgic de Ravel, en un concert de la temporada de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Frankfurt. Sentirem dues peces d'ànima infantil i de gran bellesa, la suite Ma Mère Loi, La meva mare loca, i la fantasia lírica L'infant i els sortilegis. Aquesta òpera, amb un conjunt solista de 8 veus, un cor infantil, un cor mixt, i la Simfònica de la Ràdio de Frankfurt, sota la direcció de Len Altinoglu. I per acabar-ho de rodonir, els germans pianistes Lucas i Arthur Jussen tocaran amb el seu encant juvenil el concert per dos pianos en mi bemoll major Kühl 365 de Wolfgang Amadeus Mozart. Des del gran auditori de l'Òpera Antiga de Frankfurt, la ràdio de Hessen comparteix amb nosaltres aquest concert enregistrat al setembre del 2025, que ens arriba gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. A Maurice Ravel, el gran compositor francès que l'any passat celebrava el seu 150è aniversari, li encantava submergir-se en temes infantils. Un primer exemple és el conte de fades Ma Mère Loi, La meva mare loca, un recull de 5 peces que Ravel va completar el 1910 en la seva versió original per piano a 4 mans. El 1911 el va orquestrar i l'any següent l'obra es va transformar en un ballet. L'obra s'inspira en diferents contes francesos recopilats per Charles Perrault i altres escriptors. I justament el títol fa referència a la publicació de Perrault, Contes de Ma Mère Loi, del 1697. Mère Loi és com s'anomena a França l'àvia que, mentre fila amb el fus, explica rondalles als infants. Per començar el concert de la Simfònica de la Ràdio de Frankfurt, sentim les 5 parts de la versió orquestrada de Ma Mère Loi, Pavana de la Vella Dorment, Polzet, Emperadriu de les Pagodes, Conversa de la Vella i la Bèstia i El Jardí de les Fades.

És la suite Ma mère loi, la meva mare loca, de Maurice Ravel, obra d'una bellesa intemporal que hem sentit en la versió orquestral a càrrec de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Frankfurt sota la direcció de Len Altinoglu. I ara entren a l'escenari de l'Auditori de l'Òpera Antiga de Frankfurt els germans holandesos Arthur i Lucas Jussen, que ens captivaran aquest cop amb la seva interpretació tan refinada com enèrgica d'un concert que Mozart va compondre per interpretar justament amb la seva germana Nannerl. És el concert per dos pianos número 10 en mi bemoll major Kühl 365, una composició del 1779. Mozart tenia 20 anys i estava a punt de deixar Salzburg per establir-se a Viena. Wolfgang Amadeus Mozart va compondre 27 concerts per piano i el que sentim ens porta a l'origen d'aquest gènere que el geni de Salzburg va contribuir a consolidar. Aquest concert per dos pianos es desvia del concert habitual per un sol piano i predomina el diàleg entre els dos pianos que intercanvien idees musicals. A més, l'orquestra hi fa un paper menys actiu que en altres concerts perquè el protagonisme aquí és pels dos solistes. Els moviments són Allegro Andante i Rondò Allegro. Aquí tenim el concert per dos pianos i orquestra en mi bemoll major, Kühl 365 de Wolfgang Amadeus Mozart. Ens acompanyen els germans Lucas i Arthur Jussen i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Frankfurt sota la direcció de Len Altinoglu.

Aplaudiments al gran auditori de l'Òpera Antiga de Frankfurt pels germans holandesos Arthur i Lucas Jussen, dos joves artistes que captiven i entusiasmen el públic. Avui ho han fet amb aquesta interpretació del concert per dos pianos i orquestra en mi bemoll major Kühl 365 de Wolfgang Amadeus Mozart. I abans de marxar, obsequien el públic alemany amb una peça fora de programa. Faran un arranjament per dos pianos d'una ària per soprano de la Passió segons Sant Mateu de Johann Sebastian Bach. És l'ària Aus Liebe will mein Heiland sterben, per amor morirà el meu Salvador.

El públic de Frankfurt aplaudeix els germans holandesos Arthur i Lucas Jussen, que han ofert aquesta peça fora de programa, un arranjament per dos pianos de l'ària per soprano de la Passió segons Sant Mateu de Johann Sebastian Bach aus Liebe will mein Heiland sterben, per amor morirà el meu Salvador. Un bis després que toquessin el concert per dos pianos en mi bemoll major de Mozart. I a la segona part torna la màgia de Maurice Ravel. Dèiem abans de sentir la suite Ma Mère Loire que a Ravel li agradava submergir-se en temes infantils. I un altre exemple és l'encantadora fantasia lírica L'infant i els sortilegis, que es va estrenar ara fa 100 anys, el 1925. Va ser la segona i última òpera de Ravel després de L'hora espanyola. El llibret és de l'escriptora francesa Colette, que narra la història d'un infant malcriat que, després que la seva mare l'hagi renyat, en un atac d'ira es rebel·la contra tot el que l'envolta. Llença la tassa i la tetera, arrenca el paper pintat, esquinça el quadern, malmet el vell rellotge, remena les brases, turmenta el petit esquirol a la gàbia i estira la cua del gat. Esgotat, s'escarxofa la butaca, però aleshores se sorprèn en veure que els dissortats objectes comencen a cobrar vida. Comença el joc fantàstic. La butaca es mou enrere i els objectes i animals li toquen el crostó. El quadern esdevé un ancià i un cor de xifres que el renyen. El llit es converteix en un jardí de cants dels animals i plantes que l'infant ha caçat i torturat. Finalment, l'infant aprèn la lliçó. Abans de desmaiar-se, atén el petit esquirol ferit i, superades pel penediment, les criatures el perdonen i el retornen a la seva mare, cridant-li a cor «mama». Per la interpretació d'aquesta òpera miniatura, cal una gran orquestra, un cor d'adults, un cor infantil i 8 solistes, la major part dels quals canten diversos papers. La posada en escena d'una història fantàstica com aquesta, per tant, en dificulta la programació, i això explica que no es representi gaire sovint o que, en tot cas, s'interpreti en versió de concert. Doncs bé, avui tenim l'oportunitat de sentir aquesta meravellosa composició tan divertida i commovedora com inquietant. El conjunt solista l'encapçalen Camille Bauer, soprano,

que és l'infant, i Nora Gubisch, mezzosoprano, que fa de mare. També sentirem les veus d'Anne-Sophie Petit i Amandine Amirati, sopranos, Eva Saigic, mezzosoprano, Cyril Dubois, tenor, i Thomas Dollier i Laurent Nori, barítons. Amb tots ells, el cor NFM, que és el cor filarmònic de Breslau, de Polònia, el cor de nens de l'Òpera de Frankfurt i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Frankfurt, sota la direcció de Len Altinoglu, que s'encarregarà de crear un regne sonor on la imaginació té un poder il·limitat. Aquí tenim la fantasia lírica L'infant i els sortilegis, de Maurice Ravel.

0: Mamma és l'última paraula que sona en aquesta fabulosa òpera de Maurice Ravel, L'infant i els sortilegis. N'hem sentit la interpretació del conjunt solista encapçalat per Camille Bauer, soprano, que feia d'infant, i Nora Gubisch, mezzo-soprano, que feia de mare. També hem sentit les veus d'Anne-Sophie Petit i Amandine Amirati, sopranos, Eva Sajic, mezzo-soprano, Cyril Dubois, tenor, i Thomas Dollier i Laurent Nori, barítons. Amb tots ells, el cor NFM, que és el cor filarmònic de Breslau, de Polònia, el cor de nens de l'Òpera de Frankfurt i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Frankfurt, sota la direcció de Len Altinoglu. Avui, màgia i encant en aquest concert de la temporada de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Frankfurt. De Ravel hem sentit també la suite Ma Mère Loi, La meva mare loca, i els germans pianistes Lucas i Arthur Jussen han tocat amb el seu encant juvenil el concert per dos pianos i orquestra en mi bemoll major, Kühl 365 de Mozart. Des del Gran Auditori de l'Òpera Antiga de Frankfurt, la ràdio de Hessen ha compartit amb nosaltres aquest concert enregistrat al setembre del 2025, que ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. I amb molt de gust nosaltres hem compartit amb vosaltres aquest concert, que si el volguéssiu tornar a sentir el teniu disponible al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Continuem la nostra programació situats al barroc alemany amb Johann Rosenmüller i el seu concert sacre Gloria in Excelsis Deo, que ens ofereixen els components del Cantus Köln dirigits per Konrad Jungenel.

0: Els membres del Cantus Köln, dirigits per Konrad Jungenel, ens han ofert el concert sacre Gloria in Excelsis Deo del compositor barroc Johann Rosenmüller.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: El baix baríton Brint Terfel arriba al Festival Peralada amb un programa fascinant que recorre la riquesa del repertori europeu. El gran lit de Schubert i Schumann, amb tocs de Debussy i Wagner, cançó galesa o musical britànic. Un viatge sonor que evidencia l'amplitud i sensibilitat d'una de les grans veus internacionals del nostre temps. Més informació a festivalperalada.com. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. Linkat. A Catalunya Música. A Catalunya.

Aquesta és l'hora d'obrir el Teatre d'Òpera a Catalunya Música. Això és Una tarda a l'Òpera. Descobrim la història, les històries i els grans noms de l'òpera. Catalunya Música us convida a passar Una tarda a l'Òpera amb Jaume Radigales.

Benvingudes, benvinguts a una nova edició d'Una tarda a l'Òpera, programa que la sintonia de Catalunya Música arriba a la seva temporada número 24 i ho fem ben a gust des del muntatge musical l'Oriol Pinart i davant dels micròfons Jaume Radigales. Avui una nova entrega d'aquesta sèrie que dediquem als grans cantants, a les grans cantants que protagonitzen allò que diem l'edat d'or de la fonografia, és a dir, gravacions operístiques fetes, la majoria en estudi, entre l'any 1950 i l'any 2000, any amunt, any avall, en estudi la majoria, però també algunes en directe quan l'ocasió s'ho val. I avui dediquem el programa a un gran senyor de l'òpera, a un gran baix baríton, el baix baríton canadenc per antonomàsia de la dècada dels 50, 60 i 70. Parlem d'un gran referent en el cant wagnerià, el príncep dels barítons baixos en el cant wagnerià durant aquestes dècades, un home que respon al nom de George London.

George London va néixer el 30 de maig de 1920 a la ciutat canadenca de Montreal, al Quebec, i moriria el 24 de març de 1985 amb encara no 65 anys a la ciutat de Nova York. Va ser un baix baríton quebequès, com dèiem, considerat un dels millors en la seva especialitat, pràcticament un cantant que podríem posar en paral·lel a l'altre gran baix baríton del moment, que seria Hans Hotter. Tot i que als 15 anys la seva família es va traslladar a Los Angeles, George London sempre es va considerar un quebequès de socarrel. Seria, però, a la ciutat californiana on va rebre la seva primera educació musical. I després de participar en diversos concerts amb un trio que va formar amb dos altres cantants, el Bel Canto Trio, on hi havia també, per cert, el famosíssim tenor Mario Lanza, que seria molt famós per les seves interpretacions de caire musicocinematogràfic, com per exemple la seva encarnació d'Enrico Caruso amb la pel·lícula de Richard Thorpe, The Great Caruso. George London va ser contractat per a l'Òpera de Viena amb 29 anys, era l'any 1949. Va debutar en un paper de baríton líric, en aquest cas a Monarro, el pare de la princesa etíop Aïda, en unes funcions de l'Òpera de Verdi. Unes interpretacions molt reeixides, les que London va imprimir al personatge coprotagonista de l'òpera verdiana, cosa que li va facilitar l'obtenció de diversos contractes per debutar, per exemple, al Metropolitan Opera de Nova York, però també al Festival d'Edimburg. Amb 31 anys, l'any 1951, London va participar en la reobertura del Festival de Bayreuth després dels 6 anys en què el Festspielhaus de la ciutat alemanya va romandre tancat després de la desfeta que va suposar la Segona Guerra Mundial. Va ser allà on va interpretar el paper d'Amfortas en unes representacions de Parsifal de Richard Wagner, per a molts el seu personatge més emblemàtic i que repetiria també el Festival de Bayreuth, tot i que alguns anys sense cantar-lo, fins l'any 1963. D'aquelles versions del Parsifal de 1951 se'n va fer un enregistrament dirigit musicalment per Hans Knappertsbusch, i aquí escoltem la veu de George London en aquest passatge del Parsifal, el monòleg d'Amfortas, Nein, lasst ihn unentschuldigt.

Noblesa distant la que imprimeix George London a l'Amfortas del Parsifal de Richard Wagner en aquest passatge Nine Last in Unenthult que sentíem amb la interpretació feta l'any 1951 al Festspielhaus de Bayreuth amb la direcció musical de Hans Knappersbusch. No cal dir que la direcció escènica era de Wieland Wagner en el context de la reobertura del Festspielhaus de Bayreuth després de la desfeta que havia suposat la Segona Guerra Mundial. A partir d'aquí, George London es va erigir com un dels referents del cant per a baix baríton dels personatges wagnerians, dels principals personatges wagnerians, per incloure també en aquest catàleg de personatges l'holandès de l'holandès errant, paper que també va cantar al mateix festival alemany. Ara escoltarem el monòleg de l'holandès, la seva ària de sortida, Die Frist ist um, en una gravació en estudi de l'any 1960, quan London comptava 40 anys. En aquesta ocasió és l'orquestra de la Royal Opera House, Covent Garden de Londres, amb direcció musical d'Antal Doran.

El monòleg de l'holandès Serrant de Richard Wagner, Die Frist ist amb la interpretació de George London, en aquesta ocasió en una gravació en estudi feta l'any 1960 que comptava amb la direcció musical d'Antal Dorati davant de l'orquestra de la Royal Opera House Covent Garden de Londres. I d'un any després és l'enregistrament de la Valquíria amb l'Orquestra Sinfònica de Londres i la direcció musical d'Erich Leinsdorf, del qual escoltarem ara el comiat de Wotan. És curiós perquè George London va cantar el paper de Wotan en la mítica gravació que Georg Solti va dirigir de l'Or del Rin en l'edició completa, la primera que es feia amb so estereofònic i en estudi de la tetralogia de l'Anell del Nibelung. Diem que és curiós perquè London va interpretar tan sols el paper de Wotan de l'Or del Rin, perquè en la Valquíria i també el paper de Wanderer o de Caminant del Siegfried se'n va encarregar l'il·lustre col·lega, l'il·lustre company de generació de London, que seria Hans Hotter. Sentim, doncs, de l'enregistrament de la Valquíria de 1961 amb direcció musical d'Erich Leinsdorf, George London, en aquest comiat de Wotan, aquest patètic, extraordinàriament emocional comiat que Wotan fa de la seva filla predilecta, la Valquíria Brunhilde, abans d'encerclar-la un anell de foc que traspassarà tan sols aquell qui no conegui la por.

0: Després d'això, Votan, el pare dels déus, invocarà Loge perquè encercli el túmul on reposa la valquíria Brunilda, esdevinguda mortal d'un anell de foc que traspassarà, com us dèiem abans, aquell que no conegui la por i que serà ni més ni menys que Siegfried. Era l'escena del comiat de Wotan al final del tercer i últim acte de l'òpera La Valquíria de Richard Wagner, amb la veu impressionant de George London, amb l'acompanyament de l'Orquestra Simfònica de Londres i la direcció musical d'Erich Leinsdorf en una gravació feta l'any 1961. Una interpretació emotiva, molt expressiva i amb aquesta mena d'aristocràcia distant que London sabia imprimir a les seves gravacions. Fins aquí el repertori wagnerià de George London, tot i que evidentment el podríem ampliar moltíssim, però evidentment es tracta també de retratar London com a cantant, com a intèrpret, com a baix baríton en altre repertori. I és que London va triomfar, per exemple, en òperes com Don Giovanni, de la que va interpretar el paper titular, o Les noces de Figaro, de les que va cantar o en la que va cantar el paper de comte d'Almaviva. També es va destacar en papers mefistofèlics, com és el Mefistòfele d'Arrigo Boito o el Mefistòfil del Faust de Charles Gounod, els quatre personatges malvats o diabòlics dels contes de Hoffmann de Jacques Offenbach o també, fins i tot, l'Escàrpia de la Tosca Pucciniana. Va ser també el primer cantant nord-americà en abordar el paper titular del Boris Godunov de Modest Mussorgsky en rus, cosa que va fer ni més ni menys que el Teatre Bolshoi de Moscou. Ara escoltarem la veu de George London en el recitatiu i l'ària que canta el comte d'Almaviva al tercer acte de Les noces de Figaro, Ai già vinta la causa, vedrò mentr'io sospiro. Una gravació de 1953, quan el baix baríton canadenc comptava 33 anys en aquesta ocasió, amb acompanyament de l'Orquestra Simfònica de Colúmbia i la direcció musical de Bruno Valta.
1: Hai già vinto la causa, cosa sento? In qual laccio cadea? Perfidi, io voglio

projecció impecable d'aquell sobreagut final amb què culmina l'ària Vedrò mentre io sospiro, després el recitatiu Hai già vinto la causa, que canta el comte d'Almaviva, el tercer acte de les noces de Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart. Era la veu de George London, amb acompanyament de l'Orquestra Simfònica de Columbia i la direcció musical de Bruno Walter en aquesta gravació de 1953. També és del mateix any un enregistrament de l'ària del personatge de Mefistòfil, Ecco il Mondo, que canta el diable a l'òpera del compositor italià Arrigo Boito. Un passatge que ens permet explorar el cantó més teatral, més expressiu, més histriònic també, si voleu, de George London, el paper d'un, el servei, millor dit, d'un paper que és un veritable regal per al baix baríton que l'abordi. De fet, George London va protagonitzar un disc titulat Bons i Diabòlics, un disc que dècades més tard emularia Bryn Terfel en un paper també vinculat a personatges molt semblants al del seu il·lustre col·lega que el va precedir en disc, però també en escena. Escoltarem aquesta gravació de l'any 1953 d'Ecco il Mondo amb acompanyament de l'Orquestra Filharmònica de Viena i la direcció musical de Rudolf Moralt. Fixeu-vos en el caràcter expressiu i incisiu de cadascuna de les paraules, de cadascuna de les síl·labes que integren aquesta ària memorable de la no menys cèlebre Mefistòfele, del no menys memorable Arrigo.

El Mefistòfil de Boito, d'aquesta òpera Mefistòfile, de la qual sentíem l'ària Ecco il Mondo amb la veu de George London, acompanyat per l'Orquestra Filharmònica de Viena dirigida per Rudolf Moralt l'any 1953. I aquí les comparacions no són mai odioses, perquè ara del mateix enregistrament en estudi d'aquesta selecció d'àries diabòliques dirigides per també Rudolf Moralt al davant de l'Orquestra Filharmònica de Viena d'aquest enregistrament de 1953 sentirem l'altra cara de la moneda del mateix Mefistòfil, en aquesta ocasió al servei del Faust de Charles Gounod. L'œuvre d'or també és una ària que posa a disposició del cantant l'histrionisme propi d'aquest personatge satànic. Escoltarem aquest enregistrament en el que també, d'altra banda, podreu copsar el domini idiomàtic de George London amb la llengua francesa. L'hem escoltat en llengua italiana, l'hem escoltat, evidentment, també en llengua alemanya, i ara el sentim en aquesta versió d'una de les òperes franceses més conegudes i més representades, en tot cas, en el moment de fer-se aquest enregistrament l'any 1953. Recordeu que es tracta de L'œuvre d'or, el vedell d'or, que canta Mefistòfil al primer acte del Faust de Charles Gounod. És la veu de George London.

Le Veau d'Or, l'ària que canta Mefistòfil al primer acte del Faust de Charles Gounod. Sentíem la veu de George London amb acompanyament de l'Orquestra Filharmònica de Viena, el cor de la Staatsoper de la capital austríaca amb direcció musical de Rudolf Moralt, una gravació de 1953. L'any 1961 es va diagnosticar a George London una paràlisi en una corda vocal, fet que li va precipitar la retirada només 4 anys més tard. El 1971 es va establir la George London Foundation for Singers, que atorgava i atorga premis a joves cantants, i de 1975 a 1980 London va ser director general de l'Òpera de Washington. Pocs anys després es va fer un concert benèfic per tal de recaptar fons per tal de pal·liar la difícil situació econòmica d'aquest baix baríton que en una edat tan prematura com la dels pràcticament 42 anys es va haver de retirar dels escenaris i de les sales de gravació. I per posar punt final a aquest programa, escoltarem el que considerem el fermall d'or i tornem de nou als accents patètics de Wotan, el tercer acte de la Valquíria, en el moment en què diu a Brunhilde, la seva filla Valquíria, condemnada a esdevenir mortal, «Denn so kehrt der Gott sich dir ab, so küsst er die Gottheit von dir». És a dir, «perquè així el Déu s'allunya de tu, així beso la teva divinitat». Meravellosa la humanitat que London dona al personatge diví, el déu Wotan, en aquest comiat lacerant, ferit, d'aquest home que s'ha d'acomiadar per sempre de la seva filla. És així com London reblava un dels punts neuràlgics de la seva carrera operística amb aquest comiat de Wotan a la seva filla. Un comiat que és pràcticament també el comiat de London, dels estudis de gravació, perquè aquell mateix any de l'enregistrament, i és per això que no seguiria amb el projecte de la tetralogia al servei de Georg Solti, posaria punt final a la seva carrera. Recordeu que l'enregistrament aquest de 1961 és el dirigit per Erich Leinsdorf davant de l'Orquestra Simfònica de Londres.

N'hi hauria prou amb aquest So Küster die Gottheit von dir, aquest vers amb què la divinitat s'acomiada de la humanitat. Un fragment memorable per posar punt final a l'edició que hem dedicat avui al gran George London. Esperem que hagi estat del vostre gust. Si més no, ens ho hem passat molt bé els que ho hem fet possible, Oriol Pinart, el muntatge musical, i qui us parla des dels estudis de Catalunya Música en aquesta tarda a l'òpera Jaume Radigales. Sigueu feliços.

Viu l'estiu perfecte a Catalunya Música. Et convidem a explorar, descobrir i connectar amb la música. Fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis.

0: Acabem de sentir el preludi en sol menor per a violí sol de Henry Purcell. L'ha interpretat Théotime Langlois de Swart, violí.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: El jazz en viu a Catalunya Música. L'emoció del jazz en directe dels grans noms del jazz actual arriba fins al nostre club. Pilar Subirà us hi acompanya. Via Jazz Concert.
2: Hola, bona nit. Avui, concert de la temporada de la Big Band de la Ràdio de Colònia, una de les orquestres de jazz vinculades a les emissores de ràdio públiques alemanyes des de la dècada dels 40 del segle passat. Amb la seva versatilitat i obertura estètica habitual, el concert que sentirem aquesta nit, la Big Band de la WDR visita la música del saxofonista i compositor escocès Matt Carmichael. Nascut a les Highlands del nord d'Escòcia, Carmichael s'ha inspirat en la força de la natura de la seva terra, però també en el folk escocès per crear el seu so. Des de la ciutat de Glasgow, Carmichael presentava el mes de març d'aquest 2025 el treball Dancing with Embers, i avui sentirem les versions orquestrals dels temes d'aquest àlbum, però també dels treballs Where Will the River Flow i Maram, que Bob Mitzer, el director musical de la Big Band de la Ràdio de Colònia, ha arranjat per aquest concert. L'emissora el gravava el 12 d'abril del 2025 a la ciutat d'Aachen i ens l'ha fet arribar a través de la xarxa de la Unió Europea de Radiodifusió.

Amb aquesta gravació de la ràdio de Colònia avui podrem conèixer de primera mà el saxofonista Matt Carmichael i la seva música, amb una secció de saxos de luxe, perquè a més de Carmichael també hi trobem Bob Minzer, que des del tenor i el sintetitzador Eddie dirigeix la Big Band de la WDR i que, a més, signa els arranjaments orquestrals d'aquest projecte. Sembla que ho tenen tot a punt a l'escenari de l'auditori de la Universitat d'Aachen, així que comença el concert.

0: Thank you. Raphael Clem on the trombone.
1: Doncs estem sentint la veu de Bob Minzer, que comparteix els aplaudiments amb el trombonista Raphael Clem, que ha tocat el solo d'aquest tema amb el qual han començat el concert, Horizons. Bob Minzer, que ens parla de la singularitat d'aquesta actuació, un programa amb composicions originals de Matt Carmichael. Des de la ciutat de Glasgow, Carmichael infon a la seva proposta el regust escocès que també trobem en aquest altre tema, Flint.

0: Thank you. That was Billy Test on the piano.
1: Billy Test al piano i Matt Carmichael al tenor eren els protagonistes del tema Flint. Matt Carmichael ha agafat ara el micròfon, estem sentint com saluda el públic i com parla també del tema amb el qual seguiran. There will be better days. Vindran dies millors, podria ser la traducció del títol d'aquest tema que pertany al seu àlbum més recent, Dancing with Embers, gravat amb la seva banda. Ens explica Carmichael que l'arranjament que n'ha fet Bob Minzer ha transformat la peça d'alguna manera, li ha donat potser una forma més tancada que la versió original que tenia amb el seu quintet. I ha mantingut, però, l'energia de la versió lliure original.

orquestral de Bob Minzer del tema original del saxofonista Matt Carmichael. Estem sentint avui en directe des de la Universitat d'Aachen aquest concert de Carmichael al costat de la Big Band de la WDR.

0: Andy Matterer on the flugelhorn.
1: Aquesta era la balada Restful Sky, cel serè, un altre d'aquests paisatges escocesos que descriu a la seva música el saxofonista Matt Carmichael. Amb els solos de dos membres de la Big Band de la WDR, per cert, Dandy Heather, que hi tocava el fiscorn, i Ben Fitzpatrick, el saxo tenor.

0: Let's go, Michael. Johan Hurlen.
1: Johan Hurlen, solista de Saxwell en aquest Safari de Matt Carmichael, arranjat per Bob Ninja, aquesta versió orquestral de la Big Band de la Ràdio de Colònia. El mateix Ninja tocava un petit solo amb el sintetitzador Eddie, que és l'instrument en el qual s'ha especialitzat els últims temps. I Matt Carmichael, el saxo tenor, i Billy Test, el piano, han fet també les seves intervencions solistes en aquest tema. Segueix el concert.

Aires folk escocesos a les melodies d'aquest altre tema de Matt Carmichael, Stone Skimmer, i solos d'alguns dels músics habituals de la Big Band de la ràdio de Colònia, com ara el trombonista Andy Hunter.

El pianista de la Big Band de la ràdio de Colònia, Billy Test, protagonista de la balada que sentíem, From the Other Side of the Window, des de l'altre cantó de la finestra, un altre dels originals del saxofonista i compositor escocès Matt Carmichael.

Aquest tema, Kitty, és una de les composicions que Matt Carmichael ha inclòs també al seu treball Dancing with Embers, un treball per al seu quintet que Bob Mills ara ha eixamplat amb aquestes versions orquestrals. Avui les estem sentint desplegades per la Big Band de la ràdio de Colònia en directe des d'Aachen. Bob Minzer, que està compartint els aplaudiments del públic alemany amb els 18 membres de la seva formació abans de tocar la peça que oficialment tancarà el concert, Road from the Sea.

0: Matt Carmichael.
1: Road from the Sea, carretera des del mar, Matt Carmichael, l'autor d'aquest tema també, que Bob Minzer ha arranjat per a orquestra. Bob Minzer, que comparteix els aplaudiments amb els solistes de la Big Band de la ràdio de Colònia, el trompetista Ruud Bruls, el saxofonista Paul Heller i la també saxofonista, clarinetista i flautista Carolina Strassmeier. Uns aplaudiments que sembla que tenen com a premi aquesta petita propina.

Matt Carmichael, gran protagonista d'aquest concert, l'autor de la música que la Big Band de la Ràdio de Colònia ha presentat en aquesta actuació dirigida per Bob Minzer, que més és qui ha transformat amb els seus arranjaments orquestrals el so del quintet de Matt Carmichael. La banda de Carmichael té una tímbrica particular amb tres instruments del folk escocès, el fiddle, les gaites i la guitarra, que s'integren al seu quartet jazzístic. I les versions orquestrals de Minzer han endolcit d'alguna manera el so de la música original, n'han acotat les estructures sense perdre, però, aquest esperit dels originals, deixant espai tant pels solos de Carmichael com pels dels membres de la Big Band de la Ràdio de Colònia. Viatge paisatgístic, aquest que ens han proposat des de l'auditori de la Universitat d'Aachen i que la Ràdio de Colònia va gravar el 12 d'abril d'aquest 2025.

0: Doncs tanquem la sessió d'avui. Demà us oferirem Jazz en viu des de l'estudi 6 de la Ràdio Sèrbia amb seu a Belgrat. Sentirem el quintet del contrabaixista Milos Kolovic. Ho farem al costat d'en Josep Aymí, company i copilot d'aquestes sessions de Jazz en viu. Us hi esperem. Fins demà.
1: El Jazz en viu al Via Jazz Concert, un programa de Catalunya Música presentat per Pilar Sobirà. Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

De Bohuslav Martinu us convidem a sentir tot seguit el ballet La revista de cuina. Sentim-ne la versió de l'ensemble de cambra de la Sinfonia de Lati.

0: Fins aquí el ballet, la revista de cuina de Bohuslav Martinu. Ens acompanyava l'ensemble de cambra de la Sinfonia de Lahti.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.
0: La pianista portuguesa Maria João Pires ens ofereix ara la sonata per a piano número 3 en si menor, opus 58, de Frédéric Chopin.

0: El quartet Alban Berg ens ha interpretat el quartet de corda en fa major de Maurice Ravel.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Música d'un dels grans polifonistes europeus del Renaixement, nascut a Àvila l'any 1548. Parlem de Tomàs Lluís de Victòria, de qui sentim l'himne Litanie de Beata Virgine en la versió de l'ensemble Plus Ultra que dirigeix Michael Nunn.